Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que...

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sí.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn de l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per reclamar solucions a la crisi migratòria. Tot plegat dies després que es cremessin també alguns dels campaments de la platja. Encara hi ha almenys 5.000 migrants a la ciutat. Amb tot, el ministre de Política Territorial i responsable també del Comandament Únic Operatiu de Ceuta, Ángel Víctor Torres, assegura que si continua la violència a Ceuta no hi haurà solució i llavors sí que hi haurà una ruptura total. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic en retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, la C31 i la C65. A l'AP7 hi ha hagut retencions entre Llinars i la Roca del Vallès, entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida, volíem dir, els Monjos. També s'han registrat dos accidents a Freginals i Amposta i també a l'Alt Urgell un cotxe va sortir de la via i va volcar 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet. En aquest cas, ha deixat 3 ferits en estat crític, un de greu i un de menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una altra avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. L'estació de l'L4 del metro també ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya morta aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina a Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per tal de reclamar solucions a la crisi migratòria. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa als accidents, s'han registrat dos accidents, un a Freginals i un altre a Amposta, tots dos en sentit nord, i també a l'Urgell, un cotxe va sortir de la via i va volcar des de 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet, volíem dir, deixant tres persones en estat crític, un de greu i un altre menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a les carreteres, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle arboral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí està generant també retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també mobilitzen l'estació de l'L4 del metro, ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també es recupera el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a escoles bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia de curs, mentre els sindicats reclamen més recursos i el compliment dels acords. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral i nuvolades, volíem dir, a partir del migdia al Pirineu i al nord-est. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més. Va caure un diluvi brutal, ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència. Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur. Que tornem a repescar, perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us he explicat la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric, què tal? Com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs,
0: fins a l'eternitat.
1: Sí. Exacte. No, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, tant, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí, senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí
0: que ho estat. Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? O no sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curt, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: En sèrio? Que...
1: Sí, que no, ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres, no sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no. Vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. Mentre que el Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. Estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, trobar, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Si és causa i què afecta.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera. No? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no ho sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fenjazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que, en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música, és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé. Una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric.
1: Va, sí. Més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja, o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podríem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals. Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones, i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles. Sí,
0: i tant. Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs, que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem el mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix. A les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara,
0: fins
1: a veure.
0: Ara. Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i d'hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus? Qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps Friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime, que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant amb Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès al setembre del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç de Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector de hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan en unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen andorrà. Com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, 1-1. Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé, amb estades jornades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Turebra, Juanjo Bel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pues hi hauria una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, hem rondat el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles i del pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també? Avui.
7: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar, i qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar atenció per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I, bueno, ja abans de la tornada a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això deia abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no? D'aïllament, fins i tot, per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre atenció i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió, tensió, tensió, tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid. Tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre, també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem
2: Molt
0: pendent.
2: bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.

0: Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
1: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te doncs, la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que es recorden.
0: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
1: Exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
1: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb folre i manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que fa albirar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. O sigui, és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això ho valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
1: Sí, tant. A més, deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res.
0: Seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
1: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
1: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar,
1: sí,
0: el concurs. Per això estan les colles tan posades.
1: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4 a 9 net, un altre cop un 4 a 9 net de postal. Van intentar el 4 a 10 amb folre i manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4 a 9 amb folre i Pilar, i finalment un Pilar de 8 amb folre i manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: De patir molt,
1: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb folre i manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
1: La millor dia de la seva història, de la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Sí, exacte,
1: això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Sigues del Serrallo. Per tant, va ser una diada on Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Van Forra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de 9 Van Forra, que ja van fer per Sant Magí i també el Catllà, el 2 de 9 Van Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
2: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 no estàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
1: El concurs serà espectacular, Núria.
0: Però les expectatives són enormes,
1: molt
0: eh?
1: Molt altes, molt.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
1: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer 4 a 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 amb folre i manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 Pilars de 8 amb folre i manilles i un Pilar de 9 amb folre i manilles i puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els diuen, a la Colla Jove Xiquets.
1: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells, a la Colla Jove Xiquets.
0: Molt bé. Vinga, va, i a Panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller, quines diades més hem de repassar?
1: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances. vacances i bé, aquest petit apunt que han tornat els Minions de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de Nou Forra, 3 de Nou Forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una varia l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, a Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ja ens temíem, que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figa Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu en principi encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta sí. És tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí, sí.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, Obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabro Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival, aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabro Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí. De festivals de setmanes. El festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar amb uns bons entrepans i bols de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs, vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius, Enric? No, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica a portar una banya de boca allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud, no?
1: Germans de sang, no? Que direm... Sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu?
0: La Pilar?
1: Sí,
0: vinga,
1: la mateixa. Vinga,
0: no és la Pilar, sí.
1: Sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ja ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, eh? Mai millor dit, avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dona'm referència del Marata Folk, no tinc idea.
1: Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó i sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són petitó... festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també en Roger que diu per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ah, de circ o de pallassos?
1: Sí, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment era molt amè. Molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? Ai. El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
0: arribar-hi.
1: Sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al Pla de Can Sala, llavors, que estava enmig del no-res. Quin temps, eh?
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat. Ja no existeix el Canet Rock, estic veient. Pot ser, eh?
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix,
1: sí.
0: Existeix,
1: val. Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, a 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el primer any que jo hi vaig anar, quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui,
1: sí, de fet, és que el Pla Cansal està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no? El dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Les
1: ara
0: dates,
1: mateix...
0: el cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit,
0: sí, clar,
1: 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Pot ser, ja,
0: tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
0: Ah,
1: Pirineu,
0: ja.
1: Fantàstic. Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar d'alguna manera també doncs, aquests ingressos de cultura doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això et passa moltes vegades, que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, bé, ja tot
1: és un ritual. És un ritual, el fet de la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent, sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de
1: si
0: sobte
1: no
0: se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara tots potser, mira, t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població i amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita, O iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, potser, des d'aquí a audiència, agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí...
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes, una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Gent, ja ho sabeu, va, la meva és la bota de vi, quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric, fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no?, quan et pregunten un festival d'estiu. Doncs no, ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no?, de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té aquesta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de vot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que en una setmana es concentra tot, no? I sí, d'any rere any sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo m'agrada fer vi, faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, en efecte, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que bé ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Mm. Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar, no? A mi que també es va traspassant certes fronteres, i la prova està en això, en la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar el que ja tenim, si l'estructura hem fet, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que som 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic, podem, el necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que és una influència de la gent nova i que vagi coneguer, i algú vella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera t'explica històries molt, molt potents.
4: L'experiència conserva elements del cine com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte. Per mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
4: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
5: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important. No? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació. No? I en això estem. La secció VR ve a ocupar aquest espai per facilitar a la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
4: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
7: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert, o sigui, la realitat virtual i aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat i treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
4: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, 4 visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
1: De fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Ah, clar, no, clar.
1: Però de vacances res.
0: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
1: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport.
0: No, de moment.
1: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici... Al fons, fins i tot la Mussara. Diria
8: que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
9: Què tal, bon dia.
8: És el cap de Salou?
9: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
8: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
9: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
8: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
9: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
8: Núria, no ho hem explicat.
0: Sí.
8: L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
9: Sí, sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no?, posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no?, focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
8: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins a la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
9: En un vol normal, no? Sí, sí. A veure, hi ha molts moments,
8: què vol dir un vol normal?
9: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic en un dia normal en el qual tot va sobre la línia. Evidentment, hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs hi ha que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveeixen aquesta informació. Després, doncs, ve l'embarcament, no? Aleshores, hi ha molts agents que ens presten serveis. Aleshores, nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no?, de producció, i després ja ve, doncs, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aeris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus. Per tant, doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores... Clar, un vol no va haver...
8: Voleu retallar la ruta? Això ja
9: sempre,
8: és...
9: per eficiència, sí, sí, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't, un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol, però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria perquè hi ha molt de tràfic i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aèris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
8: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
9: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
0: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
9: Bon dia, què tal?
0: Hola. Escolta, com funciona el teu? Com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg. Després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
9: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis, depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo en aquest cas treballo a Vueling, una aerolínia doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials, aleshores... clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
0: sí,
9: perquè
0: sí.
9: Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu i aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal. Aquí, clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
0: Mm-hmm. I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
9: Correcte, sí, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
8: L'Arturo, però com els pilots, no va a treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
9: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però... però un cop t'hi poses i venga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquesta, no? De que guai que vaig a volar, no?
8: Escolta, Artura, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, a alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte. No sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
9: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica, a vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
8: Home, allò que sembla que cau, no?
9: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona, i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos, i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creu farem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent, i doncs amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer, no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
0: Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat, sí. Això? És molt difícil que s'entengui.
9: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació. És veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no? I ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no? De què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però,
0: bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
9: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
8: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
9: Bueno, jo no m'enrotllo molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? A l'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid a Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
8: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc no ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
9: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
8: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
9: Un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Virgili, moltes gràcies.
1: Tu, que vagi bé, fins ara.
0: Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Maramar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
10: Maramar, un podcast per descobrir el nostre mar.
11: Al llarg d'aquests 8 capítols del Maramar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'ase dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
12: Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
11: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.

0: les dues fanerògames, per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt de que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
1: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
2: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
1: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
2: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment, tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
1: Els ajuntaments dels municipis turístics que miren a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
3: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deien, no? Regulem platges, regulem abalisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs, administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs, fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges,

0: xes de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és lo important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem, doncs, que any rere any, doncs, hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de la que sabia que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació, doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir, doncs, que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
1: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
0: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri. I l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent, doncs, que, doncs, la Costa Brava i l'Escala en concret, doncs, són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos, doncs, amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent, doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
1: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: És el nostre trosset, de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, tinc ja aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
4: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, sí. ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores, doncs, podran escollir alguna de les peces exposades.
3: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la festa major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és festa major a Matadepera.
4: Doncs sí, a Matadepera tenim festeta major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagin activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'espuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piro musical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piro musicals de final, i Matadepera, doncs, no podria ser l'excepció.
3: Molt bé, festa major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
4: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us he donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre, al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp, podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
3: Molt bé, exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs Lídia, ja està, tanquem l'agenda aquí i demà més.
4: Sí, avui rapidet, així poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes les coses.
3: Sí, avui anem amb la calma, allò, a bon ritme. Velocitat de creuer, molt bé. Gràcies, Lídia, una abraçada, fins demà.
4: Fins demà, adéu.
3: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
5: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu «El Tastautors de Cardedeu». Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
3: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
5: Doncs sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure, saps? Com, oh, que
3: no
5: es coneixia aquest
3: ningú, jo ja els
5: exacte,
3: veia.
5: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que ens diu, sigui quin sigui, però que sigui en una programació en català d'artistes emergents. Així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
3: Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
5: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
3: Molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
5: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic, estem a la meitat.
3: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
5: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
3: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
5: Epa, ja et dic jo
3: que
5: sí.
3: Tu ho saps, tu, i ho vols fer mai al setembre?
5: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
3: Ah, doncs mira, em fas venir ganes, perquè jo pensava, i què faré jo al setembre, sola, tothom treballant.
5: Què va, és millor, home. A l'agost sobre gent, estaràs de conya.
3: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
5: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
3: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
5: salut,
3: dia.
5: Salut, fins demà.
6: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
3: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca el programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant poc a poc. Allò que primer mulles el pouet, no? Després vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11. Us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carrer tallat en sentit Tarragona i un altre també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però amb una possible vaga el primer dia.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
2: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya i que es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern, assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
1: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el conseller de ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions en aquests moments, encara ara una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, mentre que un altre robatori entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià provoca 20 minuts de retards, en aquest cas, a les línies R11 i RGU. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per molt

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la secretària general del departament, Teresa Sambola, per encarar una nova etapa, tot i desvincular directament el relleu dels errors de les proves PISA. Paral·lelament, ha obert també tres expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec per la gestió de les mateixes proves.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar, com de fet ja ho vaig fer en la sessió, en la compareixença al Parlament, els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: L'anunci arriba justament a una setmana de l'inici del curs escolar, el 8 de setembre, que començarà amb 1.600.000 alumnes i 1.100.200 més, fins a superar els 94.000 professionals. El nou curs també incorpora 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol, però encara estarà marcat per una possible jornada de vaga el primer dia de classe. I el Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer responsable de Economia, Carlos Cuerpo. I Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre la sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I pel que fa a la mobilitat, dues avaries dificulten la circulació, una a l'AP7 a Subirats, que deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra també a l'AP7, però a Barberà, que deixa un vehicle al voral sentit Girona. A banda, també, una altra avaria a l'A2 a Esparreguera, deixa un carril tallat sentit Lleida, i una altra a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, direcció Nus de Trinitat. I una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat avui Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergència, no van poder fer res per poder salvar-li la vida. Es tracta de la 23a persona morta a les platges catalanes.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25 sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
17: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
18: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
17: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Media, Martí González.
19: Segons explica Cugat Media la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultra processats, begudes refrescants, olis refinats com el de girassol i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
20: Els treballs, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
21: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
20: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
22: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
20: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Tsengerotti, bon dia.
2: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, el projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera és una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
0: Gràcies, Guido Tsengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
0: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
4: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
0: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
4: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
0: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
23: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
6: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
0: I arriben els esports. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga, 2:15 de la nit al Camp Nou, i serà contra el Rayo Vallecano.
3: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and
8: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
7: We don't have pressures. Deco make
8: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
7: For me it's good. Just to see the quality.
8: Veure la qualitat també, les sessions d'entrenament com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
3: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
9: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
3: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per ser un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
24: Molt content per l'esforç, donar-li la bona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea de dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
3: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol del Johan Cruyff amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al Camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiàcies gràcies es podrien revertir en medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, la Noia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
7: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
12: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
15: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
14: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
15: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
14: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
15: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
14: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes. 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
7: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
17: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
16: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
7: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
11: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
18: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
11: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
5: Notícies en xarxa.
7: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
11: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
7: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
20: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
19: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
21: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
19: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
1: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
19: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
7: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
18: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions de la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general.

0: La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
1: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma, i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
2: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
3: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
4: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
3: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
1: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
2: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
1: Lleida Televisió, Cel Márquez.
5: Els treballs, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
6: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
5: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
7: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
5: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
1: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
2: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
1: Olot FM, Roger Isern.
8: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
9: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
8: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
2: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
1: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquest estiu. l'estiu.
2: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar

0: infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
1: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
3: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
2: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
4: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu 10è aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
5: Venen un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables, que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
4: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
1: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
0: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
6: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
8: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
7: We don't have pressures. Deco make...
8: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
7: For me it's good. Just to see the quality.
8: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
6: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat a Noeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
9: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho va fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueja bastant, la veritat.
6: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
10: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
6: De la seva banda, el Girona va golejar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
11: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
6: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa i, en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
12: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
6: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo, original trencetes, a company again aquest per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truquen xalanamant, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos a les proves PISA. Ho ha fet públic avui la consellera Esther Niubó la presentació del nou curs escolar.
3: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són capdals pel bon funcionament del sistema educatiu.
2: I Pedro Sánchez es culpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. A més, ha explicat que no hi ha cap informació per part del servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc a l'entrada massiva, recordem, del 30 i el 31 de juliol.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar aquella arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podien ser retornades a la frontera. L'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys, tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables. El sector descarta que un repunt refredi la concessió de préstecs. I la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero. El cantant d'Oques Grasses enguany la festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària, serà diumenge 27 de setembre. I el Barça tanca la tercera jornada de la Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. L'equip blaugrana busca la tercera victòria consecutiva per continuar en el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 31 d'agost de 2026, dia de Sant Tornem-hi per als del magazín, o pel magazín, perquè nosaltres potser ja fa algun dia que treballem. En tot cas, benvinguts, benvingudes, esperem que hagueu gaudit de les repeticions que haureu escoltat durant aquestes darreres setmanes. La veritat és que nosaltres ho hem anat fent, tot i poder fer vacances, i la veritat, fa goig veure o escoltar un resum de les coses que fem, entrevistes interessants, no per nosaltres, sinó perquè la gent de Sant Joan o Contrades fa coses molt interessants. En tot cas, avui és 31 d'agost i un dia com avui de 1870 naixia a Ancona, Itàlia, la pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa Maria Montessori. La seva família es va traslladar a viure a Roma quan ella tenia 12 anys per donar-li una bona educació. Els seus pares havien pensat que estudiés per ser mestra, que era, de fet, l'única sortida oberta a dones, però ella va optar per estudiar medicina, per la qual cosa va haver de passar per nombroses dificultats de caràcter econòmic i social. Tot i això, amb 26 anys, Montessori es convertia en la primera dona italiana que aconseguia el certificat de metgessa i seguidament ingressava a la Universitat de Roma com a assistenta en la clínica psiquiàtrica. Amb el pas dels anys, l'activitat de Montessori es va anar decantant cap a la pedagogia. Interessada primer per l'educació d'infants amb discapacitat mental, el seu interès es va centrar més tard en els infants en edat escolar. L'any 1907 va fundar la primera casa dei Bambini, un lloc on els nens tinguessin l'oportunitat d'aprendre seguint els seus innovadors mètodes. Aquests comportaven innovacions radicals en els mètodes pedagògics a principis del segle XX i es poden resumir com el conegut mètode Montessori, implantat arreu del món, un mètode d'educació oberta centrat en encoratjar l'espontaneïtat de l'infant, donar-li llibertat per desenvolupar-se dins d'un ambient especialment preparat per afavorir el seu autodesenvolupament. Ella deia que els millors mestres dels infants són els mateixos infants. Montessori va ser candidata 3 vegades al Nobel de la Pau. I un dia com avui, de 2004, el grup barceloní Rosa Luxemburg feia a Figueres el seu primer concert. La banda, liderada pel guitarrista i vocalista Pau Fuentes, va publicar 5 discos en estudi i es van separar després d'11 anys d'existència.

0: Fa uns dies us explicàvem per xarxes que el Sant Joaní o del Jordà havia marxat fins a Sòria per viure una experiència que feia molts anys que esperava, veure per primera vegada un eclipsi total de sol. Ho va fer al costat de la Sara Santacana, amb qui havia coincidit l'any 2010 com a finalista del concurs Missió Eclipse de la Vanguardia i que des d'aleshores s'ha convertit en una experimentada caçadora d'eclipsis. Aquí a Sant Joan quedàvem lluny de la franja de totalitat. Tot i així, molta gent va buscar punts amb bona visibilitat de l'horitzó per intentar seguir l'eclipsi, fins i tot pujant a cims com el Taga. Finalment, però, els núvols van complicar encara més l'observació des de casa nostra. El Dalt, en canvi, es trobava en una de les zones privilegiades per viure el fenomen. Avui hem volgut convidar-lo per saber com li va anar. Hola, Dalt.
1: Hola, què tal?
0: Què, encara hi ha ressaca o no?
1: Sí, perquè encara, bueno, entre les persones que vam estar allà, encara és una cosa que es parla, eh? Encara es pareixen fotos, sí, encara en parlem.
0: Mm-hmm. Avui tenim amb nosaltres per saber com es viu un fenomen així, quan el tens davant dels ulls. Molta gent també ho va veure, però tu explicarem que també ho vas fer des d'un lloc especial, i aprofitarem també per parlar de la passió que tens per l'astronomia i que t'acompanya des de fa molts anys. Això, quan tanques els ulls i penses en l'eclipsi, quina és la primera imatge que et torna al cap?
1: Jo em vaig quedar amb un concepte que és el de l'astre nou, quan hi vaig pensar. O sigui, és com si aparegués en el moment de la totalitat, perquè no té res a veure la parcialitat amb la totalitat. Mm-hmm. En el moment que la Lluna oculta per complet el Sol, és com si aparegués un astre nou, que de fet no és ni el Sol ni és la Lluna. Per què no és el Sol? Perquè està completament eclipsat. I per què no és la Lluna? Perquè apareix la Lluna, una Lluna absolutament negra, com tampoc estem acostumats a veure-la, amb una gran aura de llum. Per tant, no és ni el Sol ni és la Lluna. I a vegades penso, no em sorprèn que els més antics, quan veien aquell fenomen, veiessin tots els mals auguris possibles.
0: Mm-hmm. De fet, després d'allò, molts havien de quedar secs, no?, de mirar-ho. perquè això... fa molts anys no hi havia ulleres.
1: No, però això no et pensis que no es va parlar. Llavors, la gent es diu, fins i tot els que eren allà van dir que no consten dades de l'eclipsi, però no dels moments que es veien. Llavors, no sabem com ho veien els més antics. Deien que se suposava que anaven veient com el sol es anava, la llum solar anava disminuint, i que devien veure-ho en el moment que es tapava. Diu, perquè això ho vaig poder comprovar jo. O sigui, encara que quedi un fil de llum, no es pot mirar. La llum solar és tan intensa que encara que quedi un 1%, no pots mirar el sol. Per tant, van deduir que la gent no acabava mirant mai el sol directament, perquè no podia.
0: De fet, aquests dies també he conegut gent que no volia veure'l, perquè ho considerava com una cosa que ens venen, un producte de màrqueting, és a dir, que sí, un eclipsi passa i tot això, però que tot aquest rebombori, tants dies parlant-ne, vull dir que també entenc que molta gent el va veure per això, perquè se'n parlava, perquè coneixia, perquè sabia els detalls, perquè s'havien creat una expectativa real, perquè el que va passar va ser espectacular i la gent que ho van viure va ser espectacular, però que potser en una altra època on no hi ha tot això, molta gent, bueno, anava pel carrer tan tranquil i no era conscient que això passava, de cop i volta es feia fosc, no? I llavors és quan potser mirava i deia, oi, què passa aquí, no?
1: Sí, l'eclipsi solar és molt evident a simple vista, o sigui, és molt cridaner. És clar, per més que no el vulguis veure, arriba un moment que s'enfosqueix, mires cap amunt i és el que dic, veus una cosa al cel que no és ni el sol ni la lluna, un astre negre envoltat de llum. Per tant, que encara que no el volguessis veure, arriba un moment que si et passa la franja de la totalitat per sobre, és molt temptador, no? Mirar amunt a veure què passa.
0: El vídeo que TV3 et va fer, perquè doncs vam fer un reportatge, perquè tu vas anar amb la Sara i tot, i vam fer com un reportatge de gent que el miraria, i un dels quals eres tu, explicaves això, que tu sabies exactament què passava, no? A nivell de cada minut què passaria i tot, però clar, no ho havies vist, no ho havies experimentat, no?, aquesta màgia en directe.
1: Una cosa que deien tots els que l'havien vist és que, diu, no podem, diu, hi ha un moment que haureu de veure-ho per vosaltres mateixos. La mecànica és molt simple, diu, això tothom ho sap, no?, és l'ocultació del Sol per part de la Lluna. Però al moment que es produeix aquesta ocultació, el que passa, diu, és allò de l'inexplicable. Diu, no, si s'ha de veure i s'ha de viure en primera persona, perquè per més que t'ho expliquin, no t'ho acabes de creure. Perquè sí, es farà fosc, però al veure aquell astre il·luminat és una cosa, si jo dic sí, màgica, sorprenent.
0: He d'explicar que jo estava a València de vacances i estava just a la, fora de la franja de la totalitat. Jo estava en un 99,9%. I et vaig demanar a tu, perquè justament havíem publicat la notícia a les xarxes i vaig pensar, ostres, ell ho sabrà. I et vaig demanar, val la pena moure's 20 quilòmetres per entrar a la franja de la totalitat? I tu em vas recomanar, no vas pas dubtar. Vas dir que sí, i realment és això. És, jo vaig viure aquest moment de breu, en el meu cas van ser 30 segons, però que sí que és espectacular, que saps el que passarà, però que llavors passa i dius, uau, no?
1: Sí, diuen que un 99,9% de parcialitat és un 0% de totalitat. Per tant, no té absolutament res a veure. I sí, és, a més, no només és la foscor, llavors jo no sé on et trobaves tu, però si et trobes en llocs plans, bueno, València és plan, per definició, no? Que si mires als horitzons, una part de l'atractiu del fenomen és que si mires als horitzons, a dreta i a esquerra, és que és clar, ja. Hi ha llum, per tant, veus l'astre negre, la llum, la corona solar, veus Venus, que es veia perfectament, una foscor relativa, perquè no va ser una foscor absoluta, no sé en el teu cas, però no va ser una foscor absoluta, es veu que hi ha moments i altres eclipsis que s'enfosqueix més, però és igual, però a la que mires a cantó i cantó dius, oh, però si a dreta i esquerra és de dia a l'horitzó, forma part també d'aquest atractiu del fenomen.
0: Jo vaig tenir la sensació que sí, que es va fer de fosc, de... bueno, gairebé de nit, no sé, clar, estava mirant allà, però sí que justament després l'eclipsi va començar, o sigui, la lluna va començar a destapar el sol i de fet el sol es va amagar, que encara estava una mica eclipsat, i tot i això, tot i estar darrere de les muntanyes i d'estar una mica eclipsat, clar, hi havia una llum, hi havia molta llum. En canvi, al moment de l'eclipsi no n'hi havia.
1: No, és quan es pot veure perfectament, per això et diuen que la gent es pot treure les ulleres, i és cert, perquè no hi ha cap risc. A més, aquesta vegada, no sé si ho vas poder percebre, però va passar una cosa bastant excepcional, que es va poder veure una erupció solar a simple vista, perquè en els 30 segons, bueno, també segurament es podia percebre, en un dels cantons de la lluna hi havia un punt vermell tarongós, que en aquell moment no vam saber donar una explicació, però un cop es va haver acabat van preguntar i van dir això, fins i tot un dels investigadors que als quals jo seguia va dir, diu, això és, jo diu, n'he vist 13 d'eclipsis, no? I la Sara va dir, jo n'he vist 10 i mai he vist aquest fenomen, que és una erupció solar a simple vista, a ull nu. Diu, no passa mai, diu.
0: Què estava? A dalt, a l'esquerra?
1: A l'esquerra, sí, més o menys al
0: mig.
1: Meitat, sí.
0: Ah, doncs, saps què va passar? Jo tenia una aplicació que em va ajudar a trobar el lloc, que a més emetia un so quan et podies trobar les ulleres. Va fer el so, em vaig treure les ulleres i vaig dir, ha fallat, perquè jo aquí a l'esquerra veig encara un punt de llum.
1: Sí.
0: Doncs allò era una erupció...
1: Era una erupció, sí. No, és que la llum és d'un color més grogós, més llum és llum.
0: Sí,
1: I allò era aquell punt que no marxava. I, clar, a simple vista veies un punt, però llavors a la que amb unes fotografies una mica més precises es veu ben bé que és una, que és una erupció. Bé, d'unes dimensions, no sé, com 70 terres, vull dir, una cosa que... una gran erupció que no es veu mai.
0: Doncs jo vaig pensar que és que m'havia tret les ulleres abans d'hora.
1: No.
0: Sí, perquè hi havia un punt que costava de veure, que encara...
1: Sí.
0: Caram, veus, mira, dies més tard encara em meravello. Com és que vas anar? Tu vas anar primer a Peñalba de Sant Esteban?
1: Sant Esteban de Gormaz, clar. Jo, per el coneixement, per la relació que tinc amb la Sara, ja fa l'any i mig, li vaig dir, escolta'm, Sara, ja que passa...
0: Sí. Recordem, perquè em sembla que ho hem parlat tu i jo, però la gent encara no ho sap. Tu fa 14, 15 anys, poder?
1: Sí, el 2010.
0: Et vas... doncs 16. Et vas presentar a un concurs de La Vanguardia, que es deia Missió Eclipse, no?
1: Sí.
0: I en el qual buscaven gent que fos apassionada de l'astronomia, no científics, ni... No, gent com tu i com jo, aficionats a l'astronomia, i que volguessin veure un eclipsi total que hi havia.
1: Sí, no, o sigui, es feia un concurs que... en què que anava sobre astronomia i que consistia en que hi havia unes proves eliminatòries, uns vídeos eliminatoris. El cas és que eren 10 concursants. El que guanyés seria l'enviat de La Vanguardia a cobrir l'eclipsi a l'illa de Pasqua, perquè era el del 2010, a part que deien que era l'eclipsi del mil·lenni, perquè segurament en segons, no sé si era dels més llargs, hi havia la casuística que sobre terra ferma només passava per l'illa de Pasqua. Tot era sobre el mar. I llavors era una mica el que era l'efecte més que cridava més l'atenció d'aquest eclipsi. Per tant, el que va guanyar, que en aquest cas va ser la Sara, va anar doncs, a retransmetre per La Vanguardia aquest eclipsi.
0: Tu vas ser un dels 10 finalistes i tot i que no vas guanyar, us vau arribar a conèixer tots i vau fer com una mica de colla, no?
1: Sí, sí.
0: I, de fet, ja has fet altres trobades amb ells i en aquest cas ell et va dir, vols venir al meu poble?
1: Clar, és que a més es va donar, jo això no ho sabia, i em diu, mira, passa un efecte, passa un cas molt sorprenent. Diu, la meva mare, la família materna, són de Sant Esteban de Gormaz, que és un dels llocs on passa la totalitat de l'eclipsi. Per tant, diu, jo seré allà amb tota la família, i per tant, jo vaig dir, bueno, jo també vull venir. A més, la Sara, ja amb els anys que fa que des del 99, que s'ha convertit en caçadora d'eclipsis, o sigui, els intenta seguir tots, més ben dit, els ha seguit tots, clar, ha conegut un dels equips que la NASA envia a cobrir aquests eclipsis. I va dir, justament, aquest equip de la NASA serà a Sant Esteban de Gormaz, també perquè ha decidit que és un dels llocs que on es veurà millor en quant a temps. Allà es veia un minut 42. Per tant,
0: va ser coincidència això, o ell els hi va dir, escolta, vingueu a casa?
1: Ell els hi va dir, clar, com que fa temps que es coneixen, els hi va dir, això és el que em va dir ella, diu, hauríeu de venir a casa, diu, ho hem d'estudiar, perquè ells no, els llocs se'ls miren.
0: Evidentment, no és allò de,
1: doncs van dir que sí. De fet, a pocs quilòmetres, una població que es diu Morcuera, van veure que allà hi havia un lloc que reunia totes les condicions per veure'l bé. Per tant, bueno, evidentment, aquí tota la festa va estar afegida.
0: Per tant, que tu vas viure l'eclipsi en un lloc espectacular, on va haver-hi un minut i 42 d'eclipsi total, i a més estaves envoltat de científics de la NASA.
1: Exacte. De fet, era una expedició en què tots eren grecs, encapçalada pel professor Aristides Bulgaris, que de fet aquest senyor és especialista ja en el seguiment d'eclipsis, perquè ell estudia bàsicament, bueno, com tots els que esperen un eclipsi, no? La corona solar i els colors de la corona solar. Amb una peculiaritat que Aristides Bulgaris se'l reconeix internacionalment perquè és el que va recuperar la antecítera, que és l'aparell que tenien els grecs fa més de 2.000 anys per predir els eclipsis, que si permets, o sigui, i com és que s'ha trobat, que s'ha recuperat un aparell, perquè aquest aparell, que evidentment, com que eren de plom, el plom es fonia i el feien servir per altres coses, és un aparell que a Grècia el van posar en un vaixell per canviar d'illa, i el vaixell es va enfonsar. I llavors, com el ser plom, amb els anys, amb els segles, s'ha conservat, i amb una expedició arqueològica marina van trobar aquest aparell, el van donar als experts, i aquest senyor ha recuperat, ha reconstruït l'antecítera, un aparell prodigiós, o sigui, és mecànic i sabia predir eclipsis 2.000 anys abans de Crist.
0: Ostres, és a dir, que tenia com unes
1: coses... 2.000 anys abans de Crist, no, o sigui, del 180 abans de Crist.
0: Entenc que era un mecanisme molt senzill, com una cosa que se sincronitzava, unes rodes que...
1: Exactament, unes rodes en què hi havia un punt que era el Sol i un punt que era la Lluna. Llavors, aquest senyor va fer una conferència el dia abans a la localitat i va explicar. Llavors, bueno, tampoc acaben d'entendre com algú va poder enginyar un aparell tan sofisticat.
0: En tot cas, això, que el va recuperar a nivell de patrimoni científic, però que no és una cosa que ara tampoc... Vull dir que, evidentment, tot això ara, avui en dia, no? Fins i tot amb aplicacions mòbils i amb pols... Vull dir, ara ja podem saber, podem buscar-ho... De qualsevol forma, se sap molt, no?
1: Ho tenen
0: claríssim, quan passarà, on passarà...
1: Tots els eclipsis futurs els saben.
0: I parlàvem abans que això que ha estat com extraordinari i que tothom ho ha de veure perquè ni els teus fills ni els fills dels teus fills ho veuran, passa cada any.
1: Sí, aquí també a vegades em deia, no, però per què diuen que és tan extraordinari? Bé, perquè passava per terres catalanes, passava per la península, però de fet...
0: Era l'estiu, vacances...
1: L'estiu, vacances...
0: A la zona de la costa,
1: no? A la costa, però l'any que ve ens tornem a trobar igual. La península Ibèrica veurà el mateix eclipsi, molt més llarg, però al sud de la península, tota la zona de Gibraltar, Màlaga, Tarifa i el Marroc, també, pel nord del Marroc.
0: Però clar, és el que diem, ostres, què passa cada any podríem anar-lo a veure, però no podem,
1: tampoc. No és tan fàcil, o sigui, no és ben bé cada... És, en aquest cas, és cada any o cada any i mig. És que l'eclipsi de Sol ha de coincidir amb la Lluna Nova, que és el moment en què passa per davant del Sol. Llavors, Llunes Nova, algú dirà, bueno, Lluna Nova n'hi ha cada mes, per tant, hauríem de veure en alguna zona de la Terra un eclipsi total de Sol cada mes. Però hi ha un petit inconvenient, que la Lluna fa una inclinació de 5 graus per sobre, o per, té com un joc, no és una cosa absolutament rígida i mòbil, que pot passar 5 graus per sobre o per sota. Què passa? Que moltes vegades passa per sobre o per sota. Llavors, de tant en tant és aquest, cada any i mig, és quan passa just per davant. Per això no veiem eclipsis cada mes.
0: I és per dalt i per sota, vull dir que si no el tapa completament, doncs no tenim aquests fenòmens del que parlàvem.
1: Exacte, llavors pot ser parcial. Pot ser parcial.
0: I amb l'eclipsi total, vaig escoltar també en un programa de divulgació que als científics els interessava molt perquè sí que hi ha càmeres avui dia que pots fer fotografies al sol. El sol fa molta llum i si feu fotos amb el mòbil doncs es trencarà o s'espatllarà l'objectiu, igual que si el mires sense ulleres et pots fer mal, no? Llavors, avui en dia ja hi ha càmeres per fer fotografies del sol, però just en aquest moment va molt bé, no?, també per estudiar el que comentaves, aquesta corona, no?
1: Sí, de fet, els aparells que portaven ells, telescopis no eren, vull dir, eren uns aparells molt més sofisticats. Clar, és per poder analitzar, estudiar com es comporta la corona solar en aquest moment, perquè des de la Terra no hi ha opció de veure. Després amb satèl·lits i amb telescopis que s'envien a l'espai pot ser més fàcil, però des de la Terra és impossible veure la corona si no és en el moment que la Lluna oculta el sol.
0: De fet, allò que dèiem d'aquesta erupció que vam viure,
1: sí,
0: deu passar cada dia, potser n'hi ha alguna, però clar, tu mires el cel i no ho veus. De fet, el que em va semblar curiós, més enllà de l'eclipsi, és que amb les ulleres, fins i tot quan el sol estava darrere dels núvols, que tu semblaves, no veies el sol, et posaves les ulleres i veies el sol a través dels núvols, la circunferència.
1: Clar, perquè el sol és molt potent. Clar, l'únic que es pot veure des d'aquí amb els filtres són les taques solars, que jo això també ho he volgut veure amb el telescopi que tinc. I això sí que és un fenomen també bastant atractiu, perquè la Lluna té unes taques, però amb els filtres no es veu res, la corona no es veu, és completament invisible.
0: Vas parlar i vas conèixer, no?, el doctor Bulgaris aquest.
1: Arístides Bulgaris, sí, un grec molt interessant. De fet, tots els que l'acompanyaven eren grecs, sí. I a més és curiós, aquest senyor és violinista, a més, vull dir que, a més, violinista però professional, que alterna les dues vessants.
0: I pel que m'has explicat, perquè t'he dit, ostres, tens alguna foto per il·lustrar? No us en van deixar fer. El coneixement científic és compartit, no?, i això, però també hi ha... Són gelosos dels seus aparells i de les seves metodologies, no?, perquè també hi ha una cursa científica per mirar l'univers entre les grans potències, la NASA, els russos, la Xina... No sé si és per això que no van deixar fer fotos.
1: No ho van dir, perquè estaven tot nerviosos. La Sara ho deia, diu, estan molt nerviosos. Van crear una mena de perímetre on hi havia unes taules, i en les taules hi havia un portàtil. Llavors, per veure la parcialitat, sí, això sí que ho podies veure, però els aparells són com unes caixes, podríem dir que són com mòbils, un mòbil multiplicat per 10 o per 20 amb uns forats, no té res a veure.
0: Molt gruixut.
1: Molt gruixut, sí, no té res a veure amb un... Perquè la gent algú es pensava allà, ara desplegaran, la NASA desplegarà els telescopis, no va desplegar cap.
0: Sí, que era molt senzill en... El desplegament era molt senzill, no ens hem d'imaginar unes carpes i vehicles i...
1: No, vehicles sí, carpes una, però els aparells estaven a... No, res que pogués ocultar o fer ombra, no, els aparells estaven a la intempèrie.
0: Molt bé, una gran experiència, no?
1: Sí. Sí, sí, va aparèixer un altre un altre científic que estudia una cosa molt interessant, que no vàrem, perquè després al vespre vàrem coincidir tots, un fenomen que jo no el desconeixia, que és l'efecte Kordiolevski. Es veu que la Lluna té una sèrie de partícules al voltant, i això és objecte d'estudi. El que passa que ens va explicar aquest senyor, diu, ell, la NASA no hi té massa interès en això. Diu, però és un fenomen molt, molt, molt especial, perquè al voltant de la Lluna, diu, això no impedeix que les missions a la Lluna o les missions especials no dificulta el trànsit ni de satèl·lits ni de naus, però diu, és una pols oscil·lant que es va movent, diu que això si algun dia, diu, ell va dir, diu, jo si algun dia jo ho estudio jo, això em va dir, diu amb un intèrpret, perquè jo d'anglès res, diu, això, diu, si mai puc arribar a demostrar que això pot tenir un ús, diu, jo seré milionari. I llavors dic, però ja hi van anar les Mars, aquest senyor, a més, és enginyer que treballa amb les Mars Pathfinder. Les Mars Pathfinder són aquells robots que s'envien a Mart. Llavors, va dir com, però ja, per exemple, no sé, hi van anar les missions Artemis, ara, diu, diu, sí, home, els astronautes de l'Artemis, va treure el mòbil, diu, mira, diu, la setmana passada vaig estar una estona amb ells. Diu, sí. I diu que no hi tenen massa interès. I va fer una reflexió molt interessant, perquè li vaig preguntar, i per què no hi han anat més expedicions a la Lluna? Diu a la Lluna, diu, si va anar per competència. Dic, per competència? Diu, per competència amb els russos. Diu, perquè es tractava de veure qui arribava primer.
0: Sí, sí.
1: Diu, la Lluna en si, diu, no té, tampoc té tant interès.
0: És com quan dos nens diuen, veiem qui arriba primer, la farola.
1: Ah, exactament.
0: La farola té cap interès, no?
1: Així va ser. I diu, però, diu, pel que sé jo, diu, la pròxima, diu, sí que serà. Serà per trepitjar-la. Dic, això és una primícia, ho podem explicar? Diu, bueno...
0: Home, ell havia parlat amb el de l'Artemis, una tripulació.
1: Perdona, que m'estic allargant molt, però va dir que una de les coses interessants de l'expedició Artemis, més enllà de l'interès científic, és el fet que una dona astronauta... Perquè hi hagués anat una vegada, per primera vegada, una dona astronauta.
0: Ah, sí?
1: Que diu que això... És un món molt masculinitzat. Diu, si ho parles en cercles d'aquests, diu, clar, el gran revulsiu també va ser que aquesta dona astronauta va ser. És un món molt masculí.
0: Sí, sí, en tots els aspectes. Nosaltres també, al principi del magazín, sempre parlem de dones científiques, i a la NASA n'hi ha hagut moltes, no?, que van començar allò apartades, però que van començar a fer números i escriure fórmules i coses. La gent va veure que eren erudites i les van... Vaja, i ara hi ha part de la NASA o no sé quins espais que porten el seu nom. No?
1: Sí, però com el fenomen... És que són poques les dones astronautes, que hi ha. Sí,
0: molt bé, en tot cas, això recordem, que a més és espectacular perquè... La Lluna podria ser més gran o més petita, estar més a prop o més lluny, i que aquests fenòmens del que estem parlant no existissin. Vull dir que és molta casualitat tot plegat.
1: A més, aquest eclipsi, també és veritat que van dir, els que sou novells, diu, partiu d'un nivell molt alt. Primer, perquè vau poder veure una erupció solar a ull nu, diu, perquè estava molt baixa a l'horitzó. Per tant, si nosaltres veiem sortir la Lluna a vegades per les muntanyes, la veiem molt grossa. Per tant, de fet... va ser un eclipsi que, comparat amb altres, quan està, quan pot ser a migdia, està molt més
0: en el
1: cel.
0: Com el de l'any que ve.
1: Exacte. És un eclipsi que es veia molt gros. L'any que ve, tot i que Déu-n'hi-do, estava un 7% només, un 7% d'inclinat sobre l'horitzó. L'any que ve ja serà un 39%. Vol dir que serà molt més petit, que el fenomen és espectacular igual, però la visió de la Lluna, del Sol eclipsat, clar, va ser privilegiat poder-ho veure així.
0: Ja per anar acabant, I per tornar als orígens, hem parlat d'aquest programa Missió Eclipse, amb el qual vam descobrir la teva afició. De fet, fa uns anys parlaves dels cometes Yakutake, de Halevop, de mirar Júpiter i les seves llunes, Saturn, i els seus anells, la nebulosa d'Orió. Quan vas començar a aixecar els ulls al cel i voler entendre què hi havia allà dalt?
1: Que jo, això és una de les coses, quan vaig anar a fer aquest reportatge a TV3, ja sabem què passa en aquest món, que tot s'escapça, no? Però també aquesta pregunta me la van fer, tot i que no va sortir, dic, home, això té molt a veure a viure al lloc on vivim nosaltres, no? Que és viure a llocs apartats de la llum, no? Per tant, jo que he tingut la sort de viure en un poble molt petit, i més ben dit que vaig néixer fora del poble, no? Per tant, és que és mirar el cel era com una cosa molt fàcil, una cosa que tenies molt a prop i molt a l'abast. Per tant, jo des de sempre, no? Mirant amunt aquest cel era molt atractiu. Per tant, jo si hagués de dir des de quan, no sabria dir des de quan. No sabria des de quan. Ja des de sempre, no? Aquesta fascinació pel cel, sempre, del cel nocturn, sempre hi ha sempre.
0: I ja per anar això, per anar acabant, Sant Joan, això, encara tenim un cel prou bo per mirar les estrelles o la contaminació lumínica també s'ha anat fent notar?
1: Sí, s'ha anat fent, sí. Qualsevol punt de llum jo ho veig perquè, bueno, ja a Mas Parella, no? Allà Parella, que és on casa els meus pares, on jo moltes vegades hi pujo i he mirat, el llum de la rotonda dels túnels és absolutament nefast. I mira que està lluny, eh? Però aquests punts tan potents dificulten molt, eh? Vull dir, encara que estiguem en un lloc privilegiat, t'has d'apartar de qualsevol punt de llum, perquè distorsiona.
0: Bueno, sí que és cert que jo conec que quan s'ha canviat l'enllumenat públic, per exemple, ara ja es protegeix perquè la llum no s'escapi cap amunt per no fer tanta contra. Podem parlar amb carreteres perquè faci el mateix allà, sisplau.
1: Aquella farola, amb perdó per l'expressió, fa molta nosa. Però bueno, per això igual hi ha gent que puja a Sant Antoni, també és veritat. Vull dir, s'ha de buscar. De fet, aquí la gran sort és que tenim llocs, prou llocs per poder-nos escapar de la llum, que és la gràcia que no tenen altres ciutats, per exemple.
0: I després d'haver vist finalment el teu primer eclipsi total, la pregunta és, això et calma les ganes que tenies i la curiositat, o passa just el contrari i ja estàs pensant en quin serà el segon?
1: No, de fet, és clar que coincideix que el segon és l'any que ve, o sigui, no passarà ni menys d'un any, perquè és el 2 d'agost, i de fet...
0: I podries anar amb cotxe, no?
1: Sí, però la meva idea és, perquè clar, quan parlàvem d'aquests fenòmens, hi ha tot un fenomen per eclipse, no? Que és que hi ha allotjaments que el que fan és inflar els preus d'una manera escandalosa.
0: De fet, és un bon any per anar a Egipte, no? I viure-ho allà, perquè allà també justament ells també estudiaven molt el tema
1: exacte.
0: Però ara, a hores d'ara, ja deu estar tot agafat, els preus van ser...
1: La meva idea és, jo almenys he fet una prereserva, per anar al Marroc, a la costa del Marroc, a prop de Tetuán, perquè allà els preus encara són raonables. Llavors, bueno, és una cosa també per canviar de país, i la meva idea és... De fet, hi ha algunes persones aquí al poble que ja m'han dit on vas, que també volem venir.
0: Veus? Mira.
1: Per tant, jo aniré a la població si tot va bé, la cosa no es complica, i allà no compliquen les coses. A una població costanera que es diu Martil, a prop de Tetuán.
0: Molt bé. Doncs escolta, pots muntar una expedició...
1: Sí.
0: O fer guia.
1: Quedem allà, qui vulgui venir, quedem allà.
0: Molt bé, el passeig d'allà.
1: El passeig, exacte, el passeig marítim.
0: Eudald, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Ja anirem seguint, també.
1: Sí.
0: Que sàpigues també el programa, que aquí fem una secció que es diu Més enllà de la Lluna, també, d'astronomia, per tant que... Un dia ja t'hi convidarem.
1: És un espai molt gran, eh? Més enllà de la ruïna.
0: Sí. No defineix molt.
1: Sí.
0: Vinga, una abraçada.
1: Molt bé. Vinga, adéu.
0: I després de més d'una dècada sense publicar un àlbum en estudi, acaba de veure la llum el nou disc d'Alabama Shakes, I Must Be Dreaming. És el tercer disc en estudi de la banda nord-americana i el primer gravat sense Steve Johnson, el bateria del grup. Escoltem Another Life.

I aquest passat divendres va finalitzar Pirineus Terra de Versos, el festival de poesia organitzat per les llibreries cooperatives La Lluerna de Ripoll i El Refugi de la Seu d'Urgell, del qual m'ha parlat el juliol amb la Carla Esquerrà de La Lluerna. La programació al Ripollès va constar de dos actes al casino de Campdevànol i un tercer, que aquest any va passar de fer-se el claustre del monestir de

0: que no quedava ni una cadira.
1: Ni una cadira, sí, sí, sí. I el mateix va passar els dos dies del casino. Es van acabar les entrades, sí, sí.
0: També m'han dit que n'hi havien, però que la majoria de la gent no era de Sant Joan. O sigui que entenc que s'ha aconseguit un públic fidel que segueix el festival.
1: Sí, de fet, mira, aquest any també era el primer any que oferíem la possibilitat de vendre un abonament i venir, per tant, a les tres activitats. I van haver-hi al voltant d'una vintena de persones que van fer les tres. I a cada acte vam fer com, o sigui, eren com 80-80 i al Palau de l'Abadia hi van cabre 107 persones. Vull dir que sí, tenim la sensació que hi ha certa fidelitat al festival i que la gent no li fa res moure's.
0: No deixa de ser curiós perquè ja ho hem comentat alguna vegada, que pensem en la poesia com una cosa molt minoritària i no hi ha gaires esdeveniments que omplin de públic, de fet. I no només que no omplin, sinó que m'han comentat que a banda de l'assistència el públic estava molt entregat, que la clausura de divendres va ser molt emocionant.
1: Sí, la veritat que sí. De fet, ja això, Pirineu Terra de Versos aquest any ja era la quarta edició i és una cosa que ja donem per desmentida, que la poesia no interessa, perquè altres vegades també ho hem comentat, com que fem un club de lectura de poesia que és el club de lectura més longeu, des del primer any que tenim la llibreria oberta que el fem, aquest any serà la sisena edició. Sempre hi ha gent, la gent ve a les presentacions, vull dir, com que és una mena de mentida infundada, això que la poesia no interessa, perquè la poesia sembla que sí que interessa a públics diferents, no? També és veritat que la poesia catalana tenim la sort que ara mateix, quasi m'atreveixo a dir que està en un dels seus millors moments, hi ha molta gent escrivint, molta gent fent coses molt diferents, no? Les tres activitats que vam fer aquest any, la veritat és que eren coses extremadament diferents entre elles, no? I tot en aquest marc de poesia, no? Llavors, crec que vivim un bon moment i que els lectors també ho saben i ho gaudeixen, i tant.
0: Com hem comentat, ara feu vacances a la Lluerna, molt merescudes, però no gaire llargues, perquè em sembla que el dia 8 ja torna a haver-hi activitat. Explica'ns què és el que tindreu.
1: Doncs sí, el 8 ja tornem a engegar i engeguem perquè engeguen els clubs de lectura, que com sabeu és com la nostra aposta durant l'any, no? Aquest any tenim 5 clubs de lectura diferents, 2 de narrativa, un que passa als matins i un que passa a les tardes, el de poesia, el d'assaig, i també n'hem fet un de literatura infantil i juvenil per adults, que això és una novetat que portem, que és bastant interessant. I l'altra novetat és que també obrim un espai fixe per aprendre a glosar, a fer glosa.
0: Ah, caram. I no sé si m'equivoco, ho tinc malament, que feu una lectura de narrativa als matins?
1: Un club de lectura de narrativa als matins, sí, sí. Passarà ara m'enganxes, em sembla que és el tercer dijous de mes, però ho podeu comprovar a les nostres xarxes, perquè ara estic així, no sé, sí, és els dijous, perquè els dimecres és narrativa de tardes, que és el que ja portàvem fent, i n'hem ficat un als matins perquè creiem que, bueno, que hi ha cert públic que li podria interessar, sí.
0: Molt bé, has comentat això, que les xarxes hi és tot. Dir-te que fa poc he descobert aquests vídeos que feu, que pensava que era una cosa molt nova, però que veig que ja fa temps que ho feu. I l'enhorabona, perquè són molt frescos i molt divertits i més molt ben fets.
1: Gràcies. De fet, això no és tant cosa nostra, sinó hi ha un professional al darrere que s'hi dedica, que és el Noah Cuní, que és una persona que hem incorporat a l'equip. Que sí, sembla, bueno, nosaltres això, no? Sempre reivindiquem aquest ofici de llibretera, el poder venir a la llibreria, recomanar, xerrar de llibres, no? Que això és el que ens agrada. Però és veritat que hi ha tota una altra part que també passa per explicar què estàs fent, no? I el Noah és càmera, es dedica a això i ens dona bones indicacions. I sí, estem contentes de com s'està rebent això també, que també és important tenir, no? Ara mateix estem en aquest moment, doncs que tenir presència a les xarxes és important i la veritat que ho fem com podem nosaltres, o sigui, el professional és el que hi ha al darrere, sí.
0: Doncs això, enhorabona, que et posat també sou al davant i també s'ha de fer amb gràcia, ja en teniu. Per tant, que l'enhorabona. I res, bones vacances, ja us anirem seguint i ja us anirem molestant, perquè ens expliqueu què feu.
1: Clar, i tant. A partir del dia 8 podeu tornar a passar per la Lluerna. Tota la informació aquesta de clubs de lectura la tenim penjada a les xarxes, però també si passeu per la Lluerna tenim un

0: els tríptics que els podeu agafar. I sí, clar, encantades d'explicar-vos sempre què fem, encantadíssimes de passar per aquí, ja ho saps.
1: Doncs que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies, Joan, que vagi bé.
1: I per acabar, us hem dit avui que a la Bama Shakes havia tret nou disc, que ho celebrem molt, l'hem escoltat sencer ja i n'hem escoltat una cançó, personalment, vull dir, aquí no, però vosaltres sí que n'heu escoltat una cançó fa una estona. I ara recuperem una cosa, una participació de la Brittany Howard, la cantant de Alabama Shakes, al programa de la Kelly Clarkson, una altra cantant, on van fer un duet amb aquesta cançó de Alabama Shakes, Stay High, amb la que marxem. Que vagi bé, fins demà.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. Ha estat la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
1: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació recupera la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades, en aquest cas, a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rico, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas de la història. Uns 75 agents d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola, a més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
3: El que volem és mantenir aquesta voluntat doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria doncs, poder tenir un curs molt més normal.
2: Niubó ha reivindicat la inversió feta per aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres. I comencen les obres de renovació a l'A2 entre Cervera i la Panadella, els treballs amb una inversió de 12,3 milions euros, permetran renovar més de 8 quilòmetres en cada sentit. La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents. El tram suposa 22.000 vehicles diaris i el ferm està en mal estat. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
4: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
2: El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. Justament avui han començat els treballs per estendre el cablejat elèctric a l'avinguda 11 de setembre. El servei està interromput des de maig de 2023 i des d'aleshores els ferrocarrils de la Generalitat estan impulsant actuacions per modernitzar aquesta infraestructura. Un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns en ser embestit per un vehicle al carrer Aribau en la confluència Mallorca, al districte de l'Eixample. En el moment de l'accident, el motorista estava aturat. El conductor del vehicle que ha topat amb la moto ha fugit del sinistre, però ha estat aturat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra i està detingut. I la Ràpita al Montsià ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de les seves jornades culturals al setembre, una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades durant un mes. Alguns equipaments, com l'Auditori Sixto Mir, acolliran teatre, cinema i també literatura.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, 31 d'agost de 2026, dia de Sant Tornem-hi per als del magazín, o pel magazín, perquè nosaltres potser ja fa algun dia que treballem. En tot cas, benvinguts, benvingudes, esperem que hagueu gaudit de les repeticions que haureu escoltat durant aquestes darreres setmanes. La veritat és que nosaltres ho hem anat fent, tot i poder fer vacances, i la veritat, fa goig veure o escoltar un resum de les coses que fem, entrevistes interessants, no per nosaltres, sinó perquè la gent de Sant Joan o Contrades fa coses molt interessants. En tot cas, avui és 31 d'agost, i un dia com avui, de 1870, naixia a Ancona, Itàlia, la pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa Maria Montessori. La seva família es va traslladar a viure a Roma quan ella tenia 12 anys per donar-li una bona educació. Els seus pares havien pensat que estudiés per ser mestra, que era, de fet, l'única sortida oberta a dones, però ella va optar per estudiar medicina, per la qual cosa va haver de passar per nombroses dificultats de caràcter econòmic i social. Tot i això, amb 26 anys, Montessori es convertia en la primera dona italiana que aconseguia el certificat de metgessa i seguidament ingressava a la Universitat de Roma com a assistenta en la clínica psiquiàtrica. Amb el pas dels anys, l'activitat de Montessori es va anar decantant cap a la pedagogia. Interessada primer per l'educació d'infants amb discapacitat mental, el seu interès es va centrar més tard en els infants en edat escolar. L'any 1907 va fundar la primera casa dei Bambini, un lloc on els nens tinguessin l'oportunitat d'aprendre seguint els seus innovadors mètodes. Aquests comportaven innovacions radicals en els mètodes pedagògics a principis del segle XX i es poden resumir com el conegut mètode Montessori, implantat arreu del món, un mètode d'educació oberta centrat en encoratjar l'espontaneïtat de l'infant, donar-li llibertat per desenvolupar-se dins d'un ambient especialment preparat per afavorir el seu autodesenvolupament. Ella deia que els millors mestres dels infants són els mateixos infants. Montessori va ser candidata 3 vegades al Nobel de la Pau. I un dia com avui, de 2004, el grup barceloní Rosa Luxemburg feia a Figueres el seu primer concert. La banda, liderada pel guitarrista i vocalista Paul Fuentes, va publicar 5 discos en estudi i es van separar després d'11 anys d'existència.

0: Fa uns dies us explicàvem per xarxes que el Sant Joaní o del Jordà havia marxat fins a Sòria per viure una experiència que feia molts anys que esperava, veure per primera vegada un eclipsi total de sol. Ho va fer al costat de la Sara Santacana, amb qui havia coincidit l'any 2010 com a finalista del concurs Missió Eclipse de La Vanguardia i que des d'aleshores s'ha convertit en una experimentada caçadora d'eclipsis. Aquí Sant Joan quedàvem lluny de la franja de totalitat, tot i així molta gent va buscar punts amb bona visibilitat de l'horitzó per intentar seguir l'eclipsi, fins i tot pujant a cims com el Taga. Finalment, però, els núvols van complicar encara més l'observació des de casa nostra. El Dalt, en canvi, es trobava en una de les zones privilegiades per viure el fenomen. Avui hem volgut convidar-lo per saber com li va anar. Hola, Dalt.
1: Hola, què tal?
0: Què, encara hi ha ressaca o no?
1: Sí, perquè encara, bueno, entre les persones que vam estar allà, encara és una cosa que es parla, encara es pareixen fotos, sí, encara en parlem.
0: Avui tenim amb nosaltres per saber com es viu un fenomen així quan el tens davant dels ulls. Molta gent també ho va veure, però tu explicarem que també ho vas fer des d'un lloc especial i aprofitarem també per parlar de la passió que tens per l'astronomia i que t'acompanya des de fa molts anys. Quan tanques els ulls i penses en l'eclipsi, quina és la primera imatge que et torna al cap?
1: Jo em vaig quedar amb un concepte que és el de l'astre nou, quan hi vaig pensar. O sigui, és com si aparegués en el moment de la totalitat, perquè no té res a veure la parcialitat amb la totalitat. Mm-hmm. En el moment que la Lluna oculta per complet el Sol, és com si aparegués un astre nou, que de fet no és ni el Sol ni és la Lluna. Per què no és el Sol? Perquè està completament eclipsat. I per què no és la Lluna? Perquè apareix la Lluna, una Lluna absolutament negra, com tampoc estem acostumats a veure-la, amb una gran aura de llum. Per tant, no és ni el Sol ni és la Lluna. I a vegades penso, no em sorprèn que els més antics, quan veien aquell fenomen, veiessin tots els mals auguris possibles.
0: De fet, després d'allò, molts havien de quedar secs, no?, de mirar-ho. perquè això, fa molts anys no hi havia ulleres.
1: No, però això no et pensis que no es va parlar. Llavors, la gent es diu, fins i tot els que eren allà van dir que no consten dades de l'eclipsi, però no dels moments que es veien. Llavors, no sabem com ho veien els més antics. Deien que se suposava que anaven veient com el sol es anava, la llum solar anava disminuint, i que devien veure-ho en el moment que es tapava. Diu, perquè això ho vaig poder comprovar jo. O sigui, encara que quedi un fil de llum, no es pot mirar. La llum solar és tan intensa que encara que quedi un 1%, no pots mirar el sol. Per tant, van deduir que la gent no acabava mirant mai el sol directament, perquè no podia.
0: De fet, aquests dies també he conegut gent que no volia veure'l, perquè ho considerava com una cosa que ens venen, un producte de màrqueting, és a dir, que sí, un eclipsi passa i tot això, però que tot aquest rebombori, tants dies parlant-ne, vull dir que també entenc que molta gent el va veure per això, perquè se'n parlava, perquè coneixia, perquè sabia els detalls, perquè s'havien creat una expectativa real, perquè el que va passar va ser espectacular i la gent que ho van viure va ser espectacular, però que potser en una altra època on no hi ha tot això, molta gent, bueno, anava pel carrer tan tranquil i no era conscient que això passava, de cop i volta es feia fosc, no? I llavors és quan potser mirava i deia, oi, què passa aquí, no?
1: Sí, l'eclipsi solar és molt evident a simple vista, o sigui, és molt cridaner. És clar, per més que no el vulguis veure, arriba un moment que s'enfosqueix, mires cap amunt i és el que dic, veus una cosa al cel que no és ni el sol ni la lluna, un astre negre envoltat de llum. Per tant, que encara que no el volguessis veure, arriba un moment que si et passa la franja de la totalitat per sobre, és molt temptador, no? Mirar amunt a veure què passa.
0: El vídeo que TV3 et va fer, perquè doncs vam fer un reportatge, perquè tu vas anar amb la Sara i tot, i vam fer com un reportatge de gent que el miraria, i un dels quals eres tu, explicaves això, que tu sabies exactament què passava, no? A nivell de cada minut què passaria i tot, però clar, no

0: Kansas i estava just a la, fora de la franja de la totalitat. Jo estava en un 99,9% i et vaig demanar a tu, perquè justament havíem publicat la notícia a les xarxes i vaig pensar, ostres, ell ho sabrà. I et vaig demanar, val la pena moure's 20 quilòmetres per entrar a la franja de la totalitat? I tu em vas recomanar, no vas pas dubtar, vas dir que sí, i realment és això, és, jo vaig viure aquest moment de breu, en el meu cas van ser 30 segons, però que sí que és espectacular, que saps el que passarà, però que llavors passa i dius, uau, no?
1: Sí, diuen que un 99,9% de parcialitat és un 0% de totalitat. Per tant, no té absolutament res a veure. I sí, és, a més, no només és la foscor, llavors jo no sé on et trobaves tu, però si et trobes en llocs plans, bueno, València és pla, per definició, no? Que si mires als horitzons, una part de l'atractiu del fenomen és que si mires als horitzons, a dreta i a esquerra, és que és clar, ja. Hi ha llum, per tant, veus l'astre negre, la llum, la corona solar, veus Venus, que es veia perfectament, una foscor relativa, perquè no va ser una foscor absoluta, no sé en el teu cas, però no va ser una foscor absoluta, es veu que hi ha moments i altres eclipsis que s'enfosqueix més, però és igual, però a la que mires a cantó i cantó dius, oh, però si a dreta i esquerra és de dia a l'horitzó, forma part també d'aquest atractiu del fenomen.
0: Jo vaig tenir la sensació que sí, que es va fer de fosc, de... bueno, gairebé de nit, no sé, clar, estava mirant allà, però sí que justament després l'eclipsi va començar, o sigui, la lluna va començar a destapar el sol i de fet el sol es va amagar, que encara estava una mica eclipsat, i tot i això, tot i estar darrere de les muntanyes i d'estar una mica eclipsat, clar, hi havia una llum, hi havia molta llum. En canvi, al moment de l'eclipsi no n'hi havia.
1: No, és quan es pot veure perfectament, per això et diuen que la gent es pot treure les ulleres, i és cert, perquè no hi ha cap risc. A més, aquesta vegada, no sé si ho vas poder percebre, però va passar una cosa bastant excepcional, que es va poder veure una erupció solar a simple vista, perquè en els 30 segons, bueno, també segurament es podia percebre, en un dels cantons de la lluna hi havia un punt vermell tarongós, que en aquell moment no vam saber donar una explicació, però un cop es va haver acabat van preguntar i van dir això, fins i tot un dels investigadors als quals jo seguia va dir, diu, això és, jo n'he vist 13 d'eclipsis, no? I la Sara va dir, jo n'he vist 10 i mai he vist aquest fenomen, que és una erupció solar a simple vista, a ull nu. Diu, no passa mai, diu.
0: Què estava? A dalt a l'esquerra?
1: A l'esquerra, sí, més o menys al
0: mig.
1: Meitat, sí.
0: Ah, doncs, saps què va passar? Jo tenia una aplicació que em va ajudar a trobar el lloc, que a més emetia un so quan et podies trobar les ulleres. Va fer el so, em vaig treure les ulleres i vaig dir, ha fallat, perquè jo aquí a l'esquerra veig encara un punt de llum.
1: Sí.
0: Doncs allò era una erupció...
1: Era una erupció, sí. No, és que la llum és d'un color més grogós, més llum és llum.
0: Sí,
1: I allò era aquell punt que no marxava. I, clar, a simple vista veies un punt, però llavors a la que amb unes fotografies una mica més precises es veu ben bé que és una, que és una erupció. Bueno, d'unes dimensions, no sé, com 70 terres, vull dir, una cosa que... una gran erupció que no es veu mai.
0: Doncs jo vaig pensar que és que m'havia tret les ulleres abans d'hora.
1: No.
0: Sí, perquè hi havia un punt que costava de veure, que encara...
1: Sí.
0: Caram, veus? Mira, dies més tard encara em meravello. Com és que vas anar? Tu vas anar primer a Peñalba de Sant Esteban?
1: Sant Esteban de Gormaz, clar. Jo, per el coneixement, per la relació que tinc amb la Sara, ja fa any i mig, li vaig dir, escolta'm, Sara, ja que passa...
0: Sí. Recordem, perquè em sembla que ho hem parlat tu i jo, però la gent encara no ho sap. Tu fa 14, 15 anys, poder?
1: Sí, el 2010.
0: Et vas... doncs 16. Et vas presentar a un concurs de La Vanguardia, que es deia Missió Eclipse, no?
1: Sí.
0: I en el qual buscaven gent que fos apassionada de l'astronomia, no científics, ni... No, gent com tu i com jo, aficionats a l'astronomia, i que volguessin veure un eclipsi total que hi havia.
1: Sí, no, o sigui, es feia un concurs que... en què que anava sobre astronomia i que consistia en que hi havia unes proves eliminatòries, uns vídeos eliminatoris. El cas és que eren 10 concursants. El que guanyés seria l'enviat de La Vanguardia a cobrir l'eclipsi a l'illa de Pasqua, perquè era el del 2010, a part que deien que era l'eclipsi del mil·lenni, perquè segurament en segons, no sé si era dels més llargs, hi havia la casuística que sobre terra ferma només passava per l'illa de Pasqua. Tot era sobre el mar. Llavors era una mica el que era l'efecte més, que cridava més l'atenció d'aquest eclipsi. Per tant, el

0: El que va guanyar, que en aquest cas va ser la Sara, va anar doncs, a retransmetre per la Vanguardia aquest Eclipsi.
1: Tu vas ser un dels 10 finalistes i tot i que no vas guanyar, us vau arribar a conèixer
0: exacte.
1: Tots i vau fer com una mica de colla, no?
0: Sí, sí.
1: I, de fet, ja has fet altres trobades amb ells i en aquest cas ell et va dir, vols venir al meu poble?
0: Clar, és que a més es va donar, jo això no ho sabia, i em diu, mira, passa un efecte, passa un cas molt sorprenent, diu la meva mare, la família materna, són de Sant Esteban de Gormaz, que és un dels llocs on passa la totalitat de l'eclipsi. Per tant, diu, jo seré allà amb tota la família i per tant, jo vaig dir, bueno, jo també vull venir. A més, la Sara, ja amb els anys que fa que des del 99, que s'ha convertit en caçadora d'eclipsis, o sigui, els intenta seguir tots, més ben dit, els ha seguit tots, clar, ha conegut un dels equips que la NASA envia a cobrir aquests eclipsis. I va dir, justament, aquest equip de la NASA serà a Sant Esteban de Gormaz, també perquè ha decidit que és un dels llocs que on es veurà millor en quant a temps. Allà es veia un minut 42. Per tant,
1: va ser coincidència això, o ell els hi va dir, escolta, vingueu a casa?
0: Ell els hi va dir, clar, com que fa temps que es coneixen, els hi va dir, això és el que em va dir ella, diu, hauríeu de venir a casa, diu, ho hem d'estudiar, perquè ells no, els llocs se'ls miren.
1: Evidentment, no és allò de dir, sí.
0: Doncs van dir que sí. De fet, a pocs quilòmetres, una població que es diu Morcuera, van veure que allà hi havia un lloc que reunia totes les condicions per veure'l bé. Per tant, bueno, evidentment, aquí tota la festa va estar afegida.
1: Per tant, que tu vas viure l'eclipsi en un lloc espectacular, on va haver-hi un minut i 42 d'eclipsi total, i a més estaves envoltat de científics de la NASA.
0: Exacte. De fet, era una expedició en què tots eren grecs, encapçalada pel professor Aristides Bulgaris, que de fet aquest senyor és especialista ja en el seguiment d'eclipsis, perquè ell estudia bàsicament, bueno, com tots els que esperen un eclipsi, no? La corona solar i els colors de la corona solar. Amb una peculiaritat que Aristides Bulgaris se'l reconeix internacionalment perquè és el que va recuperar la antecítera, que és l'aparell que tenien els grecs fa més de 2.000 anys per predir els eclipsis, que si permets, o sigui, i com és que s'ha trobat, que s'ha recuperat un aparell, perquè aquest aparell, que evidentment, com que eren de plom, el plom es fonia i el feien servir per altres coses, és un aparell que a Grècia el van posar en un vaixell per canviar d'illa, i el vaixell es va enfonsar. I llavors, com el ser plom, amb els anys, amb els segles, s'ha conservat, i amb una expedició arqueològica, marina, van trobar aquest aparell, el van donar als experts, i aquest senyor ha recuperat, ha reconstruït l'antecítera, un aparell prodigiós, o sigui, és mecànic i sabia predir eclipsis 2.000 anys abans de Crist.
1: Ostres, és a dir, que tenia com unes
0: coses... 2.000 anys abans de Crist, no, o sigui, del 180 abans de Crist.
1: Entenc que era un mecanisme molt senzill, com una cosa que se sincronitzava, unes rodes que...
0: Exactament, unes rodes en què hi havia un punt que era el Sol i un punt que era la Lluna. Llavors, aquest senyor va fer una conferència el dia abans a la localitat i va explicar. Llavors, bueno, tampoc acaben d'entendre com algú va poder enginyar un aparell tan sofisticat.
1: En tot cas, això, que el va recuperar a nivell de patrimoni científic, però que no és una cosa que ara tampoc... Vull dir que, evidentment, tot això ara, avui en dia, no? Fins i tot amb aplicacions mòbils i amb pols... Vull dir, ara ja podem saber, podem buscar-ho... De qualsevol forma, se sap molt, no?
0: Tots, ho tenen
1: claríssim, quan passarà, on passarà...
0: Tots els eclipsis futurs els saben.
1: I parlàvem abans que això que ha estat com extraordinari i que tothom ho ha de veure perquè ni els teus fills ni els fills dels teus fills ho veuran, passa cada any.
0: Sí, aquí també a vegades em deia, no, però per què diuen que és tan extraordinari? Perquè passava per terres catalanes, passava per la península, però de fet...
1: Era l'estiu, vacances...
0: Per
1: la zona de la costa, no?
0: A la costa, però l'any que ve ens tornem a trobar igual. La península Ibèrica veurà el mateix eclipsi, molt més llarg, però al sud de la península, tota la zona de Gibraltar, Màlaga, Tarifa i el Marroc, també, pel nord del Marroc.
1: Però clar, és el que diem, ostres, passa cada any podríem anar-lo a veure, però no podem,
0: tampoc. No és tan fàcil, o sigui, no és ben bé cada... És, en aquest cas, és cada any o cada any i mig. és que l'eclipsi de Sol ha de coincidir amb la Lluna Nova, que és el moment en què passa per davant del Sol. Llavors, llunes no, algú dirà, bueno, Lluna Nova n'hi ha cada mes, per tant, hauríem de veure en alguna zona de la Terra un eclipsi total de Sol cada mes. Però hi ha un petit inconvenient, que la Lluna fa una inclinació de 5 graus per sobre, o per, té com un joc, no és una cosa absolutament rígida i immòbil, que pot passar 5 graus per sobre o per sota. Què passa? Que moltes vegades passa per sobre o per sota. Llavors, de tant en tant, és aquest cada any i mig, és quan passa just per davant. Per això no veiem eclipsis cada mes.
1: I és per dalt i per sota, vull dir que si no el tapa completament, doncs no tenim aquests fenòmens del que parlàvem.
0: Exacte, llavors pot ser parcial. Pot ser parcial.
1: I amb l'eclipsi total, vaig escoltar també en un programa de divulgació que als científics els interessava molt perquè sí que hi ha càmeres avui dia que pots fer fotografies al sol. El sol fa molta llum i si feu fotos amb el mòbil doncs es trencarà o s'espatllarà l'objectiu, igual que si el mires sense ulleres et pots fer mal, no? Llavors, avui en dia ja hi ha càmeres per fer fotografies del sol, però just en aquest moment va molt bé, no?, també per estudiar el que comentaves, aquesta corona, no?
0: Sí, de fet, els aparells que portaven ells, no, telescopis no eren, vull dir, eren uns aparells molt més sofisticats. Clar, és per poder analitzar, estudiar com es comporta la corona solar en aquests... perquè des de la Terra no hi ha opció de veure. Després amb satèl·lits i amb telescopis que s'envien a l'espai pot ser més fàcil, però des de la Terra és impossible veure la corona si no és en el moment que la Lluna oculta el sol.
1: De fet, allò que dèiem d'aquesta erupció que vam viure,
0: sí,
1: deu passar cada dia, potser n'hi ha alguna, però clar, tu mires el cel i no ho veus. El que em va semblar curiós, més enllà de l'eclipsi, és que amb les ulleres, fins i tot quan el sol estava darrere dels núvols, que tu semblaves, no veies el sol, et posaves les ulleres i veies el sol a través dels núvols, la circunferència.
0: Clar, perquè el sol és molt potent. Clar, l'únic que es pot veure des d'aquí amb els filtres són les taques solars, que jo això també ho he pogut veure amb el telescopi que tinc. I això sí que és un fenomen també bastant atractiu, perquè la Lluna té unes taques, però amb els filtres no es veu res, la corona no es veu, és completament invisible.
1: Vas parlar i vas conèixer, no?, el doctor Bulgaris aquest.
0: Arístides Bulgaris, sí, un grec molt interessant. De fet, tots els que l'acompanyaven eren grecs, sí. I a més és curiós, aquest senyor és violinista. És violinista, a més, vull dir que... A més, violinista, però professional, que el terra.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ha tingut conseqüències la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. Estem parlant de poc més d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada precisament per aquell dia, pel dia 8. La consellera Esther Niu ha anunciat, a més, que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per acostar posicions.
4: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
3: En el capítol de reaccions, el sindicat Ustè considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació més per convocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. El sindicat assegura que des del 13 de juliol a més no hi ha contactes amb la conselleria. Andreu Montbrú és secretari de Política Sindical d'Ustec.
5: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
3: Els Mossos d'Esquadra han detectat fins a 16 taxis pirata en tot el mes d'agost a la demarcació de Girona. Es tracta d'una campanya que han fet taxis i VTCs per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria són dels casos s'han detectat a la zona de l'aeroport, on es feien serveis en vehicles particulars o de lloguer a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer aquest transport. I l'AEMET ha fet pública la llista de noms de les borrasques o danes de gran impacte al sud-est d'Europa durant la propera temporada. Aquesta serà la segona vegada en què les danes més adverses també tindran un nom. Hi ha noms, n'hi ha 21 concretament, recordem que van seguint ordenats alfabèticament, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys. L'actor català de teatre, cinema i televisió ha mort a causa d'un infart. Garrido havia participat en 30 pel·lícules i ha treballat en produccions com Barcelona 1714, sèries de TV3 com Cites o la mítica Estació d'Enllaç.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

mind and take me back, back to your heart, back to your heart.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

Bona tarda i benvinguts a Vampires House 442, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Ramolins, sóc amb tota la seguretat el puto pitjor de jockey del planeta Terra, moltíssima diferència. I avui començarem sentint un clàssic que repetirà en el decurs del programa, el Bizarre Love Triangle dels New Order, versionat en aquest cas pels Commercial Breakup.

com sempre, una garantia Ennio Morricone amb aquest Rabia e Tarantella, que pertanyia a una pel·lícula dels germans Taviani que portava el nom d'Alon Sanfant, que és Alon Sanfant de la Patri, precisament és un nom que no hi té absolutament res a veure. Els germans, em cardo gràcia a mi mateix, és que sóc idiota. Bé, ho comproveu, no? Els germans Taviani són els mateixos que van fer La Notte de San Lorenzo, que és una pel·lícula que impactava ja des de la mateixa imatge del cartell, on es veia un individu acribillat amb llances. Semblava com... no un pinxo moruno, semblava 30 pinxos morunos, però ell era l'única carn que hi havia. Bé, no sé per què m'enrotllo d'aquesta manera, si el que segurament voleu és que posem una mica de música, no? Doncs fem-ho amb els de Back Club i aquest tema que es diu Look Like Me. Exhaust

els suecs de Sputniks fent un surf així espaial pràcticament, una banda que va estar més de 50 anys en actiu, fins al 2019 havien aparegut el 58, o sigui que pràcticament 60 anys, que ja és una bona xifra. Hi ha altres bandes que també estan en guarismes similars, els Rolling Stones, que ja podrien anar desapareguent també. Per cert, que en el llibre d'entrevista Jorge Martínez, que estic llegint ara mateix, hi explica que en alguns dels àlbums dels Rolling Stones les guitarres no les tocaven els Rolling Stones, sinó, si, em sembla que deien Jimmy Page dels Led Zeppelin. Però, bé, això ho diu el Jorge Martínez, o sigui que ens ho creiem, o no? Els Sputniks ens portaven de Rocketman i, per cert, que el tema que hem sentit de Ennio Morricone era Rabia e Tarantela, que abans només he esmentat la pel·lícula en la qual apareixia, però no he dit el nom de... com moltes vegades que em vaig despistar, me'n vaig per les branques i al final no sé ni el que estic explicant. Deia que els Sputniks ens portaven de Rocketman i també havia signat un tema que es deia Rocketman al gran Elton John, però nosaltres en preferim molt abans el Goodbye Yellow Brick Road, que sentim seguidament.

La banda japonesa Photogeny, que va arribar a publicar alguna cosa amb Elephant Records, algun single, i que és una formació de tombant de segle, que en aquest àlbum, Painted Kites, ens portaven aquest deliciós pop amb un tema anomenat Waiting for the Dawn. Alguns altres que també estaven esperant, en el seu cas de Moon to Rise, és els Belen Sebastian amb una de les seves millors composicions.

0: Els nord-americans de Macomb, Illinois, que es diuen Stabbing Westward, també ens versionaven el Bizarre Love Triangle, el segon que sentim en aquest Vampiri Sadus 442, i que no serà l'últim, però bé, tampoc n'abusarem, tot i que és una cançó que entra tan bé que podríem posar-la eternament, aquesta i el Sensitive dels de Phil Mice. No sentirem ara el Sensitive del Phil Mice perquè sóc molt pesat, però tampoc tant. I en canvi, sí que ens en anem cap a la Sofia Comas i el Nacho Vegas, que canten a dues veus, El Amar i El Querer.
1: Casi todos.

una mica de punk de la mà dels Heavens to Betsy, o de les Heavens to Betsy, una banda d'Olympia, Washington, que va tindre la seva repercussió a inicis de la dècada dels 90, però que aquest any ha retornat. Sembla que he dit, que el nom del tema es deia Terrorist. A vegades el dic tres vegades i a vegades no el dic cap. Tingueu en compte que on no n'hi ha no en raja, Va, sentim una altra versió, en aquest cas de l'Eleanor Rigby dels Beatles, interpretat per Thud.

The Cream és una nova banda de Los Angeles que pren el seu nom, o podria prendre'l, no ho sé, no n'estic segur, The Cream, que és una revista bastant més irreverent que The Rolling Stone, que havia aparegut durant un parell de dècades als Estats Units d'Amèrica i que es considerava com una revista de rock and roll fundacional d'aquest tipus de periodisme. Va durar els anys 70 i 80 i fa algun temps va ressorgir. Coses que passen, que a vegades ens pensem que el paper ha deixat d'existir i només ha fet que reciclar-se durant un temps en dígits, no? Va, el tema estava prou bé, es deia Goodbye, el podia haver utilitzat al final, però com que avui estem sentint cançons, versions del Bizarre Love Triangle, doncs no em quadrava massa i crec que valia la pena de posar-la amb anterioritat. Sentim les Robertas des de Costa Rica fent una música que, bé, no l'associaries amb aquell país del centre d'Amèrica. El tema que em posarem, Everything I Want to Be

Des d'El Dorado, el millor pop simfònic que s'ha fet mai en la puta història, l'Electric Light Orchestra i aquest Can't Get It Out of My Head. Triem un so totalment identificable, vull dir, si algú que té personalitat a l'hora de composar o de produir és el grandíssim Jeff Lynne. Triem el millor moment del 421, que crec que va ser, encara que sigui una animalada, una bestiesa, una fricada, el Material Girl versionat pels Death Metal Exhumed.

si la voleu sentir sencera, recupereu el 421. És una cosa que em va... No sé, no me l'esperava. Aprofitant que avui hem sentit unes quantes versions, que us sembla si n'ataquem una altra, en aquest cas també d'un tema molt conegut, el Carles Whisper dels Guam, versionat per Bridget Calls Me Baby.

o predicador, drincar, treballar reparant, llogant o venent bicicletes un mes d'agost pot arribar a ser el més similar a una plaga bíblica. La gent té més temps de lleure i a molts els ve de gust posar-se sobre una estructura amb rodes i articulada per una cadena a fi de satisfer la necessitat de fer esport o simplement de desplaçar-se a més velocitat que anant a peu. Com que la feina augmenta, la gent sol tenir pressa i ni Jesucrist ni cap altra divinitat no m'han ensenyat encara el do de la ubiquitat, com a màxim he aconseguit multiplicar-me per un. I sovint no arribo, o ho faig a càrrec del cansament, del mal humor o de posar-hi més hores de les habituals. La manca de temps em va fer creure que aquesta setmana no podria predicar, però resulta que quan més escanyat vaig a l'hora de fer les coses per obligació, també és quan em trec més temps de la màniga per fer-ne per plaer. I encara ara, escriure em complau d'allò més. Mentre reparo bicicletes a l'establiment del passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses, he de sortir del taller de la botiga per atendre els clients. Sovint, també fora del carrer. Des d'aquell emplaçament privilegiat de la vila, contemplo, i de vegades viceversa, un pilot de gent asseguda a les terrasses dels tres bars que comparteixen espai. Drinken cervesa, combinats, orxates, aigües amb gas o sense, refrescos de cola o de fruita. Xerren, riuen, socialitzen. I jo me'ls miro i els envejo. Però no és una enveja sana, no. Perquè l'enveja sana no existeix. Llavors, entro a dins de la botiga, agafo per la cama un dels nadons que van escapar de la persecució d'Herodes i el decapito, abans de tornar a la feina d'ajustar canvis, desviadors, frens i mirar les pressions de les rodes. Gràcies a una conversa similar a les que es desenvolupen en les terrasses dels bars santjoanins i de milers de municipis similars, vaig conèixer una dada que ignorava, com de fet desconec la majoria d'aspectes de la vida, sobre el feminisme i la llei seca. Aquesta llei va prohibir durant una dècada llarga, de 1920 a 1933, la venda i elaboració d'alcohol als Estats Units. Un dels motius que esgrimia des del segle anterior la Women's Christian Temperance Union era que després de la feina molts homes anaven a les tavernes, es posaven fins, a còpia de beure destil·lats i alcohol de tota mena, i que això no només suposava un augment en la violència als carrers, sinó també a les llars familiars, on el sexe femení era recurrentment agredit. L'aplicació de la llei seca va servir per atenuar el consum d'alcohol, però també va afavorir que sorgissin màfies criminals i que fascinerosos com Al Capone muntessin imperis. Algunes poblacions de l'estat d'Alaska encara ara té vigent la llei seca per evitar l'alt índex de suïcidis que registra entre la comunitat inuit. Durant les setmanes de més restricció de contacte social que va aplicar-se per la Covid-19, l'expressió de poder fer una canya ben fresqueta en un bar va convertir-se en el desig més verbalitzat que es podia sentir. Amb els establiments tancats, la gent tenia la possibilitat de beure a casa, però preferien la taverna. El cantant dels Ilegales, Jorge Martínez, havia arribat a escriure 5 anys abans de la pandèmia que el bar és la veritable pàtria amb qui pots comptar. A l'estiu, a més d'anar en bicicleta, la gent surt i beu més que la resta de l'any. No ho fan per molestar-me, evidentment, però aquests últims dies no he deixat de fer-me preguntes com ara per què les dones tenien el poder de forçar esmenes de la Constitució dels Estats Units, però un segle més tard sembla que a molts llocs del planeta el seu grau d'influència és molt menor. O per què, coneixent que la prohibició d'estupefeins no n'impedeix la comercialització, continuem il·legalitzant-los i promovent no només la insalubritat d'allò que compra el jovent, i no tan jovent, i el seu tràfic. Bé, de vegades també em pregunto què ho fa que la masturbació encara sigui gratuïta. Però segur que algun fill de puta ja treballa per posar-hi remei.

Primera i penúltima bola extra, avui només en tindrem dues, de la mà del Side Shows i aquest, Smoke Shows. Hauria de dir Shows, no? Però dic Shows, per què? Doncs perquè no tinc ni puta idea de parlar anglès. I espero que ho hagueu deduït molt abans que jo. Dels Do Good, segona bola extra, Humble Brag.

perquè no sigui dit que sóc un escàs, doncs va, fem una tercera bola extra gràcies al grandíssim Adriano Celentano i als seus 24.000 bachi.

Va, i ho deixem aquí perquè si no seguiria fent el programa i duraria 5, 6, 7, 8 hores i no tindria vida. Recordant-vos que els fragments de la pel·lícula que hem sentit la podeu trobar a Filmin, es diu L'última parada en Arizona i és del director Francis Galluppi i apareix una actriu que dius, hòstia, Jocelyn Donahue. Va, fins la setmana entrant a...

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Arredondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra les dones i nenes, integrada per la Unitat de Violència sobre la Dona de la Delegació del Govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan, recordem, es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Avui la ministra de Joventut, Infància, Cira Rigó, que ha comparegut també al Congrés, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que demà el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. La consellera d'Educació, Esther Riubó, ha destituït avui a la número 2 del Departament d'Educació la secretària general Teresa Sambola per l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions. Riubó ha reivindicat la inversió feta aquest curs, que arrenca amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més i un reforç a les aules d'acollida. I atenció, perquè l'AEMET ha fet pública la llista de noms de borrasques i danes que tindran impacte al sud-oest d'Europa aquesta propera temporada. Aquesta serà la segona vegada i posen nom. Hi ha un total de 21 noms, esperen no acabar la llista. El primer és Adam i l'últim Walter. N'hi ha 21, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I el Barça tanca avui la tercera jornada de Lliga, juga des de 2:15 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. De moment el Barça guanya per 2-1, per cert que el partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien.
4: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, 31 d'agost de 2026, dia de Sant Tornem-hi per als del magazín, o pel magazín, perquè nosaltres potser ja fa algun dia que treballem. En tot cas, benvinguts, benvingudes, esperem que hagueu gaudit de les repeticions que haureu escoltat durant aquestes darreres setmanes. La veritat és que nosaltres ho hem anat fent, tot i poder fer vacances, i la veritat, fa goig veure o escoltar un resum de les coses que fem, entrevistes interessants, no per nosaltres, sinó perquè la gent de Sant Joan o Contrades fa coses molt interessants. En tot cas, avui és 31 d'agost i un dia com avui de 1870 naixia a Ancona, Itàlia, la pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa Maria Montessori. La seva família es va traslladar a viure a Roma quan ella tenia 12 anys per donar-li una bona educació. Els seus pares havien pensat que estudiés per ser mestra, que era, de fet, l'única sortida oberta a dones, però ella va optar per estudiar medicina, per la qual cosa va haver de passar per nombroses dificultats de caràcter econòmic i social. Tot i això, amb 26 anys, Montessori es convertia en la primera dona italiana que aconseguia el certificat de metgessa i seguidament ingressava a la Universitat de Roma com a assistenta en la clínica psiquiàtrica. Amb el pas dels anys, l'activitat de Montessori es va anar decantant cap a la pedagogia. Interessada primer per l'educació d'infants amb discapacitat mental, el seu interès es va centrar més tard en els infants en edat escolar. L'any 1907 va fundar la primera casa dei Bambini, un lloc on els nens tinguessin l'oportunitat d'aprendre seguint els seus innovadors mètodes. Aquests comportaven innovacions radicals als mètodes pedagògics a principis del segle XX i es poden resumir com el conegut mètode Montessori, implantat arreu del món, un mètode d'educació oberta centrat en encoratjar l'espontaneïtat de l'infant, donar-li llibertat per desenvolupar-se dins d'un ambient especialment preparat per afavorir el seu autodesenvolupament. Ella deia que els millors mestres dels infants són els mateixos infants. Montessori va ser candidata 3 vegades al Nobel de la Pau. I un dia com avui, de 2004, el grup barceloní Rosa Luxemburg feia a Figueres el seu primer concert. La banda, liderada pel guitarrista i vocalista Pol Fuentes, va publicar 5 discos en estudi i es van separar després d'11 anys d'existència.

0: Fa uns dies us explicàvem per xarxes que el Sant Joaní o del Jordà havia marxat fins a Sòria per viure una experiència que feia molts anys que esperava, veure per primera vegada un eclipsi total de sol. Ho va fer al costat de la Sara Santacana, amb qui havia coincidit l'any 2010 com a finalista del concurs Missió Eclipse de La Vanguardia i que des d'aleshores s'ha convertit en una experimentada caçadora d'eclipsis. Aquí Sant Joan quedàvem lluny de la franja de totalitat. Tot i així, molta gent va buscar punts amb bona visibilitat de l'horitzó per intentar seguir l'eclipsi, fins i tot pujant a cims com el Taga. Finalment, però, els núvols van complicar encara més l'observació des de casa nostra. El de l'encanvi es trobava en una de les zones privilegiades per viure el fenomen. Avui hem volgut convidar-lo per saber com li va anar. Hola, Dal.
1: Hola, què tal?
0: Què, encara hi ha ressaca o no?
1: Sí, perquè encara, bueno, entre les persones que vam estar allà, encara és una cosa que es parla, eh? Encara es pareixen fotos, o sí, encara en parlem.
0: Avui tenim amb nosaltres per saber com es viu un fenomen així quan el tens davant dels ulls. Molta gent també ho va veure, però tu explicarem que també ho vas fer des d'un lloc especial i aprofitarem també per parlar de la passió que tens per l'astronomia i que t'acompanya des de fa molts anys. Això, quan tanques els ulls i penses en l'eclipsi, quina és la primera imatge que et torna al cap?
1: Jo em vaig quedar amb un concepte que és el de l'astre nou, quan hi vaig pensar. O sigui, és com si aparegués en el moment de la totalitat, perquè no té res a veure la parcialitat amb la totalitat. Mm-hmm. En el moment que la Lluna oculta per complet el Sol, és com si aparegués un astre nou, que de fet no és ni el Sol ni és la Lluna. Per què no és el Sol? Perquè està completament eclipsat. I per què no és la Lluna? Perquè apareix la Lluna, una Lluna absolutament negra, com tampoc estem acostumats a veure-la, amb una gran aura de llum. Per tant, no és ni el Sol ni és la Lluna. I a vegades penso, no em sorprèn que els més antics, quan veien aquell fenomen, veiessin tots els mals auguris possibles.
0: Mm-hmm. De fet, després d'allò, molts havien de quedar secs, no?, de mirar-ho. perquè fa molts anys no hi havia ulleres.
1: No, però això no et pensis que no es va parlar. Llavors, la gent es diu, fins i tot els que eren allà van dir que no consten dades de l'eclipsi, però no dels moments que es veien. Llavors no sabem com ho veien els més antics. Deien que se suposava que anaven veient com el sol es anava, la llum solar anava disminuint, i que devien veure-ho en el moment que es tapava. Diu, perquè això ho vaig poder comprovar jo. O sigui, encara que quedi un fil de llum, no es pot mirar. La llum solar és tan intensa que encara que quedi un 1% no pots mirar el sol. Per tant, van deduir que la gent no acabava mirant mai el sol directament, perquè no podia.
0: De fet, aquests dies també he conegut gent que no volia veure'l, perquè ho considerava com una cosa que ens venen, un producte de màrqueting, és a dir, que sí, un eclipsi passa i tot això, però que tot aquest rebombori i tants dies parlant-ne, vull dir que també entenc que molta gent el va veure per això, perquè se'n parlava, perquè coneixia, perquè sabia els detalls, perquè s'havien creat una expectativa real, perquè el que va passar va ser espectacular i la gent que ho van viure va ser espectacular, però que potser en una altra època on no hi ha tot això, molta gent, bueno, anava pel carrer tan tranquil i no era conscient que això passava, de cop i volta es feia fosc, no? I llavors és quan potser mirava i deia, oi, què passa aquí, no?
1: Sí, l'eclipsi solar és molt evident a simple vista, o sigui, és molt cridaner, és clar, per més que no el vulguis veure, arriba un moment que s'enfosqueix, mires cap amunt i és el que dic, veus una cosa al cel que no és ni el sol ni la lluna, un astre negre envoltat de llum. Per tant, que encara que no el volguessis veure, arriba un moment que si et passa la franja de la totalitat per sobre, és molt temptador, no? Mirar amunt a veure què passa.
0: El vídeo que TV3 et va fer, perquè doncs vam fer un reportatge, perquè tu vas anar amb la Sara i tot, i vam fer com un reportatge de gent que el miraria, i un dels quals eres tu, explicaves això, que tu sabies exactament què passava, no? A nivell de cada minut què passaria i tot, però clar, no ho havies vist, no ho havies experimentat, no?, aquesta màgia en directe.
1: Una cosa que deien tots els que l'havien vist és que, diu, no podem, diu, hi ha un moment que haureu de veure-ho per vosaltres mateixos, la mecànica és molt simple, diu, això tothom ho sap, no?, és l'ocultació del Sol per part de la Lluna. Però al moment que es produeix aquesta ocultació, el que passa, diu, és allò de l'inexplicable. Diu, no, si s'ha de veure i s'ha de viure en primera persona, perquè per més que t'ho expliquin, no t'ho acabes de creure, perquè sí, es farà fosc, però al veure aquell astre il·luminat és una cosa, si jo dic sí, màgica, sorprenent.
0: He d'explicar que jo estava a València de vacances i estava just a la, fora de la franja de la totalitat. Jo estava en un 99,9% i et vaig demanar a tu, perquè justament havíem publicat la notícia a les xarxes i vaig pensar, ostres, ell ho sabrà. I et vaig demanar, val la pena moure's 20 quilòmetres per entrar a la franja de la totalitat? I tu em vas recomanar, no vas pas dubtar. Vas dir que sí, i realment és això. És, jo vaig viure aquest moment de breu, en el meu cas van ser 30 segons, però que sí que és espectacular, que saps el que passarà, però que llavors passa i dius, uau, no?
1: Sí, diuen que un 99,9% de parcialitat és un 0% de totalitat. Per tant, no té absolutament res a veure. I sí, és, a més, no només és la foscor, llavors jo no sé on et trobaves tu, però si et trobes en llocs plans, bueno, València és pla, per definició, no? Que si mires als horitzons, una part de l'atractiu del fenomen és que si mires als horitzons, a dreta i a esquerra, és que és clar, hi ha llum. Per tant, veus l'astre negre, la llum, la corona solar, veus Venus, que es veia perfectament, una foscor relativa, perquè no va ser una foscor absoluta, no sé en el teu cas, però no va ser una foscor absoluta. Es veu que hi ha moments i altres eclipsis que s'enfosqueix més, però és igual, però a la que mires a cantó i cantó dius, oh, però si a dreta i a esquerra és de dia a l'horitzó. Forma part també d'aquest atractiu del fenomen.
0: Jo vaig tenir la sensació que sí, que es va fer de fosc de... bueno, gairebé de nit, no sé, clar, estava mirant allà, però sí que justament després l'eclipsi va començar, o sigui, la lluna va començar a destapar el sol i de fet el sol es va amagar, que encara estava una mica eclipsat, i tot i això, tot i estar darrere de les muntanyes i d'estar una mica eclipsat, clar, feia, hi havia una llum, hi havia molta llum. En canvi, al moment de l'eclipsi no n'hi havia.
1: No, és quan es pot veure perfectament, però et diuen que la gent es pot treure les ulleres, i és cert, perquè no hi ha cap risc. A més, aquesta vegada, no sé si ho vas poder percebre, però va passar una cosa bastant excepcional, que es va poder veure una erupció solar a simple vista, perquè en els 30 segons, bueno, també segurament es podia percebre, en un dels cantons de la lluna hi havia un punt vermell tarongós, que en aquell moment no vam saber donar una explicació, però un cop es va haver acabat van preguntar i van dir això, fins i tot un dels investigadors que als quals jo seguia va dir, diu, això és, jo diu, n'he vist 13 d'eclipsis, no? I la Sara va dir, jo n'he vist 10 i mai he vist aquest fenomen, que és una erupció solar a simple vista, a ull nu. Diu, no passa mai, diu.
0: Què estava, a dalt a l'esquerra?
1: A l'esquerra, sí, més o menys al mig. Sí.
0: Ah, doncs, saps què va passar? Jo tenia una aplicació que em va ajudar a trobar el lloc, que a més emetia un so quan et podies treure les ulleres. Va fer el so, em vaig treure les ulleres i vaig dir, ha fallat, perquè jo aquí a l'esquerra veig encara un punt de llum.
1: Sí.
0: Doncs allò era una erupció...
1: No, és que la llum és d'un color més grogós, més llum és llum.
0: Sí,
1: I allò era aquell punt que no marxava. I a clar, a simple vista veies un punt, però llavors a la que amb unes fotografies una mica més precises es veu ben bé que és una erupció. Bueno, d'unes dimensions, no sé, com 70 terres, vull dir, una cosa que... una gran erupció que no es veu mai.
0: Doncs jo vaig pensar que és que m'havia tret les ulleres abans d'hora.
1: No.
0: Sí, perquè hi havia un punt que costava de veure, que encara... Sí. Caram, veus? Mira, dies més tard encara em meravello. Com és que vas anar? Tu vas anar primer a Peñalba de Sant Esteban?
1: Sant Esteban de Gormaz, clar. Jo, pel coneixement, per la relació que tinc amb la Sara, ja fa l'any i mig, li vaig dir, escolta'm, Sara, ja que passa...
0: Recordem, perquè em sembla que ho hem parlat tu i jo, però la gent encara no ho sap. Tu fa 14, 15 anys, poder?
1: Sí, el 2010.
0: Et vas presentar a un concurs de La Vanguardia, que es deia Missió Eclipse, no?
1: Sí.
0: I en el qual buscaven gent que fos apassionada de l'astronomia, no científics, ni gent com tu i com jo, aficionats a l'astronomia, i que volguessin veure un eclipsi total que hi havia.
1: Sí, no, o sigui, es feia un concurs que... en què que anava sobre astronomia i que consistia en que hi havia unes proves eliminatòries, uns vídeos eliminatoris. El cas és que eren 10 concursants. El que guanyés seria l'enviat de La Vanguardia a cobrir l'eclipsi a l'illa de Pasqua, perquè era el del 2010, a part que deien que era l'eclipsi del mil·lenni, perquè segurament en segons, no sé si era dels més llargs, hi havia la casuística que sobre terra ferma només passava per l'illa de Pasqua. Tot era sobre el mar. I llavors era una mica el que era l'efecte més que cridava més l'atenció d'aquest eclipsi. Per tant, el que va guanyar, que en aquest cas va ser la Sara, va anar doncs, a retransmetre per La Vanguardia aquest eclipsi.
0: Tu vas ser un dels 10 finalistes i tot i que no vas guanyar, us vau arribar a conèixer tots i vau fer com una mica de colla, no?
1: Sí.
0: I, de fet, ja has fet altres trobades amb ells i en aquest cas ell et va dir, vols venir al meu poble?
1: Clar, és que a més es va donar, jo això no ho sabia, i em diu, mira, passa un efecte, passa un cas molt sorprenent. Diu, la meva mare, la família materna, són de Sant Esteban de Gormaz, que és un dels llocs on passa la totalitat de l'eclipsi. Per tant, diu, jo seré allà amb tota la família i per tant, jo vaig dir, bueno, jo també vull venir. A més, la Sara, ja amb els anys que fa que des del 99, que s'ha convertit en caçadora d'eclipsis, o sigui, els intenta seguir tots, més ben dit, els ha seguit tots, clar, ha conegut un dels equips que la NASA envia a cobrir aquests eclipsis. I va dir, justament, aquest equip de la NASA serà a Sant Esteban de Gormaz, també perquè ha decidit que és un dels llocs que on es veurà millor, en quant a temps, allà es veia 1:42. Per tant,
0: va ser coincidència això, o ell els hi va dir, escolta, vingueu a casa?
1: Ell els hi va dir, clar, com que fa temps que es coneixen, els hi va dir, això és el que em va dir ella, diu, hauríeu de venir a casa, diu, ho hem d'estudiar, perquè ells no, els llocs se'ls miren.
0: Evidentment,
1: doncs van dir que sí. De fet, a pocs quilòmetres, una població que es diu Morcuera, van veure que allà hi havia un lloc que reunia totes les condicions per veure'l bé. Per tant, bueno, evidentment, ja aquí tota la festa va estar afegida.
0: Per tant, que tu vas viure l'eclipsi en un lloc espectacular, on va haver-hi 1:42 d'eclipsi total, i a més estaves envoltat de científics de la NASA.
1: Exacte. De fet, era una expedició en què tots eren grecs, encapçalada pel professor Aristides Bulgaris, que de fet aquest senyor és especialista ja en el seguiment d'eclipsis, perquè ell estudia bàsicament, bueno, com tots els que esperen un eclipsi, no? La corona solar i els colors de la corona solar. Amb una peculiaritat que Aristides Bulgaris se'l reconeix internacionalment perquè és el que va recuperar la antecítera, que és l'aparell que tenien els grecs fa més de 2.000 anys per predir els eclipsis, si em permets, o sigui, i com és que s'ha trobat, que s'ha recuperat un aparell, perquè aquest aparell, que evidentment, com que eren de plom, el plom es fonia i el feien servir per altres coses, és un aparell que a Grècia el van posar en un vaixell per canviar d'illa, i el vaixell es va enfonsar. I llavors, com el ser plom, amb els anys, amb els segles, s'ha conservat, i amb una expedició arqueològica marina van trobar aquest aparell, el van donar als experts, i aquest senyor ha recuperat, ha reconstruït l'antecítera, un aparell prodigiós, o sigui, és mecànic i sabia predir eclipsis 2.000 anys abans de Crist.
0: Ostres, és a dir, que tenia com unes
1: coses... 2.000 anys abans de Crist, no, o sigui, del 180 abans de Crist.
0: Entenc que era un mecanisme molt senzill, com una cosa que se sincronitzava, unes rodes que...
1: Exactament, unes rodes en què hi havia un punt que era el Sol i un punt que era la Lluna. Llavors, aquest senyor va fer una conferència el dia abans a la localitat i va explicar, llavors, bueno, tampoc acaben d'entendre com algú va poder enginyar un aparell tan sofisticat.
0: En tot cas, això, que el va recuperar a nivell de patrimoni científic, però que no és una cosa que ara tampoc... Vull dir que, evidentment, tot això ara, avui en dia, no? Fins i tot amb aplicacions mòbils...
1: No.
0: I ara ja podem saber, podem buscar-ho de qualsevol forma. Se sap molt, no?
1: Ho tenen tots,
0: claríssim, quan tots passarà, on passarà...
1: Tots els eclipsis futurs els saben.
0: I parlàvem abans que això que ha estat com extraordinari i que tothom ho ha de veure, perquè ni els teus fills ni els fills dels teus fills ho veuran, passa cada any.
1: Sí, aquí també a vegades em deia, no, però per què diuen que és tan extraordinari? Perquè passava per terres catalanes, passava per la península, però de fet...
0: Era l'estiu, vacances...
1: Era l'estiu, vacances...
0: A la zona de la costa, no?
1: A la costa, però l'any que més tornem a trobar igual. La península Ibèrica veurà el mateix eclipsi, molt més llarg, però al sud de la península, tota la zona de Gibraltar, Màlaga, Tarifa i el Marroc, també, el nord del Marroc.
0: Però clar, és el que diem, ostres, què passa cada any podríem anar-lo a veure, però no podem,
1: tampoc.
0: No és
1: tan fàcil, o sigui, no és ben bé cada... És, en aquest cas, és cada any o cada any i mig. És que l'eclipsi de Sol ha de coincidir amb la Lluna Nova, que és el moment en què passa per davant del Sol. Llavors, Lluna Nova, algú dirà, bueno, Lluna Nova n'hi ha cada mes, per tant, hauríem de veure en alguna zona de la Terra un eclipsi total de Sol cada mes. Però hi ha un petit inconvenient, que la Lluna fa una inclinació de 5 graus per sobre, o per, té com un joc, no és una cosa absolutament rígida i immòbil, que pot passar 5 graus per sobre o per sota. Què passa? Que moltes vegades passa per sobre o per sota. Llavors, de tant en tant és aquest, cada any i mig, és quan passa just per davant. Per això no veiem eclipsis cada mes.
0: I és per dalt i per sota, vull dir que si no el tapa completament, doncs no tenim aquest fenomen del que parlàvem.
1: Exacte, llavors pot ser parcial.
0: I amb l'eclipsi total, vaig escoltar també un programa de divulgació que als científics els interessava molt perquè... sí que hi ha càmeres avui dia que pots fer fotografies al sol. El sol fa molta llum i si feu fotos amb el mòbil doncs es trencarà o s'espatllarà l'objectiu, igual que si el mires sense ulleres et pots fer mal, no? Llavors, avui en dia ja hi ha càmeres per fer fotografies al sol, però just en aquest moment va molt bé, no?, també per estudiar el que comentaves, aquesta corona, no?
1: Sí, de fet, els aparells que portaven ells, no, telescopis no eren, vull dir, eren uns aparells molt més sofisticats. Clar, és per poder analitzar, estudiar com es comporta la corona solar en aquests... Perquè des de la Terra no hi ha opció de veure. Després amb satèl·lits i amb telescopis que s'envien a l'espai pot ser més fàcil, però des de la Terra és impossible veure la corona si no és en el moment que la Lluna oculta el sol.
0: De fet, allò que dèiem d'aquesta erupció que vam viure,
1: sí,
0: deu passar, cada dia potser n'hi ha alguna, sí, però sí. Clar, tu mires el cel i no ho veus. El que em va semblar curiós, més enllà de l'eclipsi, és que amb les ulleres, fins i tot quan el sol estava darrere dels núvols, que tu semblaves, no veies el sol, et posaves les ulleres i veies el sol a través dels núvols, la circunferència perfecta.
1: Clar, perquè el sol és molt potent. Clar, l'únic que es pot veure des d'aquí amb els filtres són les taques solars, que jo això també ho he pogut veure amb el telescopi que tinc. I això sí que és un fenomen també bastant atractiu, perquè la Lluna té unes taques, però amb els filtres no es veu res, la corona no es veu, és completament invisible.
0: Vas parlar i vas conèixer, no?, el doctor Bulgaris aquest.
1: Arístides Bulgaris, sí, un grec molt interessant. De fet, tots els que l'acompanyaven eren grecs, sí. I a més és curiós, aquest senyor és violinista. És violinista, a més, vull dir que... A més, violinista, però professional, que alterna les dues vessants.
0: I perquè m'has explicat, perquè t'he dit, ostres, tens alguna foto per il·lustrar? No us en van deixar fer. El coneixement científic és compartit, no?, i això, però també hi ha... Són gelosos dels seus aparells i de les seves metodologies, no?, perquè també hi ha una cursa científica per mirar l'univers entre les grans potències, la NASA, els russos, la Xina... No sé si és per això que no van deixar fer fotos.
1: No ho van dir, perquè estaven tot nerviosos. La Sara ho deia, diu, estan molt nerviosos. Van crear una mena de perímetre on hi havia unes taules, i en les taules hi havia un portàtil. Llavors, per veure la parcialitat, sí, això sí que podies veure, però els aparells són com unes caixes, són com, podríem dir que és com són com mòbils, un mòbil multiplicat per 10 o per 20 amb uns forats, no té res a veure.
0: Molt gruixut.
1: Molt gruixut, sí, no té res a veure amb un... Perquè la gent es pensava allà, ara desplegaran la NASA desplegarà els telescopis, no va desplegar cap.
0: Sí, que era molt senzill en... El desplegament era molt senzill, no ens hem d'imaginar unes carpes i vehicles i...
1: No, vehicles sí, carpes una, però els aparells estaven a... res que pogués ocultar o fer ombra, no, els aparells estaven a la intempèrie.
0: Molt bé, una gran experiència, no?
1: Sí. Sí, sí. Va aparèixer un altre, això, un altre científic que estudia una cosa molt interessant, que no vàrem, perquè després al vespre vàrem coincidir tots, un fenomen que jo no el desconeixia, que és l'efecte Kordiolevski. Es veu que la Lluna té una sèrie de partícules al voltant, i això és objecte d'estudi. El que passa que ens va explicar aquest senyor, diu, ell, la NASA no hi té massa interès en això. Diu, però és un fenomen molt, molt, molt especial, perquè al voltant de la Lluna, diu, això no impedeix que les missions a la Lluna o les missions especials no dificulta el trànsit ni de satèl·lits ni de naus, però diu, és una pols oscil·lant que es va movent. Diu que això, si algun dia, diu, ell va dir, diu, jo si algun dia, jo ho estudio jo, això em va dir, diu amb un intèrpret, perquè jo d'anglès res, diu, això, diu, si mai puc arribar a demostrar que això pot tenir un ús, diu, jo seré milionari. I llavors dic, però ja hi van anar les Mars, aquest senyor a més és enginyer que treballa amb les Mars Pathfinder. Les Mars Pathfinder són aquells robots que s'envien a Mart. Llavors va dir com, però ja, per exemple, no sé, hi van anar les missions Artemis ara, diu, diu, sí, home, els astronautes de l'Artemis, va treure el mòbil, diu, mira, diu, la setmana passada vaig estar una estona amb ells. Diu, sí, diu que no hi tenen massa interès. I va fer una reflexió molt interessant, perquè li vaig preguntar, i per què no hi han anat més expedicions a la Lluna? Diu, a la Lluna, diu, s'hi va anar per competència. Per competència amb els russos, diu, perquè es tractava de veure qui arribava primer.
0: Sí, sí.
1: Diu, la Lluna en si, diu, no té, tampoc té tant interès.
0: És com quan els nens diuen, veiem qui arriba primer, la farola.
1: Ah, exactament.
0: La farola de cap interès, no?
1: Així va ser. I diu, però, diu, pel que sé jo, diu, la pròxima, diu, sí que serà. Serà per trepitjar-la. Dic, això és una primícia, ho podem explicar? Diu, bueno...
0: Home, ell havia parlat amb els de l'Artemis, una tripulació.
1: I, perdona, que m'estic allargant molt, però va dir que una de les coses interessants de l'expedició Artemis, més enllà de l'interès científic, és el fet que una dona astronauta... Perquè hi hagués anat una vegada, per primera vegada, una dona astronauta.
0: Ah, sí?
1: Que diu que això... És un món molt masculinitzat. Diu, si ho parles en cercles d'aquests, diu, clar, el gran revulsiu també va ser que aquesta dona astronauta va ser. És un món molt masculí.
0: Sí, sí, en tots els aspectes. Nosaltres també, al principi del magazín, sempre parlem de dones científiques, i a la NASA n'hi ha hagut moltes, no?, que van començar allò apartades, però que van començar a fer números i escriure fórmules i coses. La gent va veure que eren... que eren erudites, i les van... Vaja, i ara hi ha part de la NASA o no sé quins espais que porten el seu nom. No?
1: Sí, però com la forma de... És que són poques les dones astronautes, que hi ha. Sí,
0: molt bé, en tot cas, això recordem que, a més, és espectacular perquè la Lluna podria ser més gran o més petita, estar més a prop o més lluny, i que aquests fenòmens del que estem parlant no existissin. Vull dir que és molta casualitat tot plegat.
1: A més, aquest eclipsi, també, és veritat que van dir, els que sou novells, diu, partiu d'un nivell molt alt. Primer, perquè vau pogut veure una erupció solar a ull nu, diu, perquè estava molt baixa a l'horitzó. Per tant, si nosaltres veiem sortir la Lluna a vegades per les muntanyes, la veiem molt grossa. Per tant, de fet, va ser un eclipsi que, comparat amb altres, quan està, quan pot ser a migdia, està molt més
0: com,
1: en el cel.
0: Com el de l'any que ve.
1: Exacte. És un eclipsi que es veia molt gros. L'any que ve, tot i que déu-n'hi-do, estava un 7% només, un 7% d'inclinat sobre l'horitzó. L'any que ve ja serà un 39%. Vol dir que serà molt més petit. Que el fenomen és espectacular igual, però la visió de la Lluna, del Sol eclipsat, clar, va ser privilegiat poder-ho veure així.
0: Ja per anar acabant, i per tornar als orígens, hem parlat d'aquest programa Missió Eclipse, amb el qual vam descobrir la teva afició. De fet, fa uns anys parlaves dels cometes Yakutake, del Halley-Bopp, de mirar Júpiter i les seves llunes, Saturn i els seus anells, la nebulosa d'Orió. Quan vas començar a aixecar els ulls al cel i voler entendre què hi havia allà dalt?
1: Que jo, això és una de les coses, quan vaig anar a fer aquest reportatge a TV3, ja sabem què passa en aquest món, que tot s'escapça, no? Però també aquesta pregunta me la van fer, tot i que no va sortir, dic, home, això té molt a veure a viure al lloc on vivim nosaltres, no? Que és viure a llocs apartats de la llum, no? Per tant, jo que he tingut la sort de viure en un poble molt petit, i més ben dit que vaig néixer fora del poble, no? Per tant, és que és mirar el cel era com una cosa molt fàcil, una cosa que tenies molt a prop i molt a l'abast. Per tant, jo des de sempre, no? Mirant amunt aquest cel era molt atractiu. Per tant, jo si hagués de dir des de quan, no sabria dir des de quan. No sabria des de quan. Ja des de sempre, no? Aquesta fascinació pel cel, sempre, el cel del cel nocturn, sempre hi ha sent.
0: I ja per anar això, per anar acabant, a Sant Joan, això, encara tenim un cel prou bo per mirar les estrelles o la contaminació lumínica també s'ha anat fent notar?
1: Sí, s'ha anat fent, sí. Qualsevol punt de llum jo ho veig perquè, bueno, ja a Mas Parella, no? Allà Parella, que és on casa els meus pares, on jo moltes vegades hi pujo i he mirat, el llum, això, el llum de la rotonda dels túnels és absolutament nefast. I mira que està lluny, eh? Però aquests punts tan potents dificulten molt, eh? Vull dir, encara que estiguem en un lloc privilegiat, t'has d'apartar de qualsevol punt de llum, perquè distorsiona.
0: Bueno, sí que és cert que jo conec que quan s'ha posat a canviar l'enllumenat públic, per exemple, ara ja es protegeix perquè la llum no s'escapi cap amunt per no fer tanta contra. Podem parlar amb carreteres perquè faci el mateix allà, sisplau.
1: Aquella farola, amb perdó per l'expressió, fa molta nosa. Però bueno, per això igual, hi ha gent que puja Sant Antoni, també és veritat. Vull dir, s'ha de buscar. De fet, aquí la gran sort és que tenim llocs, prou llocs per poder-nos escapar de la llum, que és la gràcia, que no tenen altres ciutats, per exemple.
0: I després d'haver vist finalment el teu primer eclipsi total, la pregunta és, això et calma les ganes que tenies i la curiositat, o passa just al contrari i ja estàs pensant en quin serà el segon?
1: No, de fet, és clar que coincideix que el segon és l'any que ve, o sigui, no passarà ni menys d'un any, perquè és el 2 d'agost, i de fet...
0: Que podries anar amb cotxe, no?
1: Sí, però la meva idea és, perquè clar, quan parlàvem d'aquests fenòmens, hi ha tot un fenomen per eclipse, no? Que és que hi ha allotjaments que el que fan és inflar els preus d'una manera escandalosa.
0: De fet, és un bon any per anar a Egipte, no? I viure-ho allà, perquè allà també justament ells també estudiaven molt el tema
1: exacte.
0: Però ara, a hores d'ara, ja deu estar tot agafat, els preus van ser...
1: La meva idea és, jo almenys he fet una prereserva, per anar al Marroc, a la costa del Marroc, a prop de Tetuán, perquè allà els preus encara són... són raonables. Llavors, bueno, és una cosa també per canviar de país, i la meva idea és... De fet, hi ha algunes persones aquí al poble que ja m'han dit on vas, que també volem venir.
0: Veus? Mira.
1: Per tant, jo aniré a la població si tot va bé, la cosa no es complica i allà no compliquen les coses. A una població costanera que es diu Martil, a prop de Tetuán.
0: Molt bé. Doncs escolta, pots muntar una expedició...
1: Sí.
0: O fer guia.
1: Quedem allà. Que vulgui venir, quedem allà.
0: Molt bé, el passeig d'allà.
1: El passeig, exacte, el passeig marítim.
0: Eudald, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Ja anirem seguint, també.
1: Sí.
0: Que sàpigues també el programa, que aquí fem una secció que es diu Més enllà de la Lluna, també, d'astronomia, per tant que... Un dia ja t'hi convidarem.
1: És un espai molt gran, més enllà de la ruïna.
0: Sí. No defineix molt.
1: Sí.
0: Vinga, una abraçada.
1: Molt bé, vinga. Adéu.
0: I després de més d'una dècada sense publicar un àlbum en estudi, acaba de veure la llum el nou disc d'Alabama Shakes, I Must Be Dreaming. És el tercer disc en estudi de la banda nord-americana i el primer gravat sense Steve Johnson, el bateria del grup. Escoltem Another Life.

0: I aquest passat divendres va finalitzar Pirineus Terra de Versos, el festival de poesia organitzat per les llibreries cooperatives La Lluerna de Ripoll i el refugi de la Seu d'Urgell, del qual m'ha parlat el juliol amb la Carla Esquerrà de La Lluerna. La programació al Ripoll es va constar de dos actes al casino de Camp de Bànol i un tercer, que aquest any va passar de fer-se el claustre del monestir de Ripoll al Palau de l'Abadia de Sant Joan. Tots tres van tenir un èxit d'assistència. Ja tenim el telèfon a la Carla per fer-ne una valoració. Hola, Carla.
1: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies, i especialment perquè sabem que heu començat vacances.
1: Gràcies, sí, a vosaltres.
0: Suposo que això, que esteu molt contentes, no?, de com ha anat el festival.
1: Sí, la veritat és que estem molt contentes. El Pirineu Terra de Versos sembla que es va consolidant, no?, i aquest any, doncs, més que mai, perquè ha estat com l'any que les prèvies han tingut més localitats disponibles i s'han exhaurit. El dia del Palau de l'Abadia també es van exaurir les entrades, o sigui que hem fet tres plens i estem molt, molt, molt contentes de la rebuda i de com la gent s'hi implica, la veritat.
0: Tu anava a dir que divendres al Palau de l'Abadia m'han comentat que no quedava ni una cadira.
1: Ni una cadira, sí, sí, sí. I el mateix va passar els dos dies del casino. Es van acabar les entrades, sí, sí.
0: També m'han dit que n'hi havien, però que la majoria de la gent no era de Sant Joan, o sigui que entenc que s'ha aconseguit un públic fidel que segueix el festival?
1: Sí, de fet, mira, aquest any també era el primer any que oferíem la possibilitat de vendre un abonament i venir, per tant, a les tres activitats. I van haver-hi al voltant d'una vintena de persones que van fer les tres. I a cada acte vam fer com, o sigui, eren com 80-80 i al Palau de l'Abadia hi van cabre 107 persones. Vull dir que sí, tenim la sensació que hi ha certa fidelitat al festival i que la gent no li fa res moure's.
0: No deixa de ser curiós perquè ja ho hem comentat alguna vegada, que pensem en la poesia com una cosa molt minoritària i no hi ha gaires esdeveniments que omplin de públic, de fet. I no només que no omplin, sinó que m'han comentat que, a banda de l'assistència, el públic estava molt entregat, que la clausura de divendres va ser molt emocionant.
1: Sí, la veritat que sí. De fet, ja això, Pirineu Terra de Versos aquest any ja era la quarta edició i és una cosa que ja donem per desmentida, que la poesia no interessa, perquè altres vegades també ho hem comentat, com que fem un club de lectura de poesia que és el club de lectura més longeu, des del primer any que tenim la llibreria oberta que el fem, aquest any serà la sisena edició. Sempre hi ha gent, la gent ve a les presentacions, vull dir, com que és una mena de mentida infundada, això que la poesia no interessa, perquè la poesia sembla que sí que interessa a públics diferents, no? També és veritat que la poesia catalana tenim la sort que ara mateix, quasi m'atreveixo a dir que està en un dels seus millors moments, hi ha molta gent escrivint, molta gent fent coses molt diferents, no? Les tres activitats que vam fer aquest any, la veritat és que eren coses extremadament diferents entre elles, no? I tot en aquest marc de poesia, no? Llavors, crec que vivim un bon moment i que els lectors també ho saben i ho gaudeixen, i tant.
0: Com hem comentat, ara feu vacances a La Lluerna, molt merescudes, però no gaire llargues, perquè em sembla que el dia 8 ja torna a haver-hi activitat. Explica'ns què és el que tindreu.
1: Doncs sí, el 8 ja tornem a engegar i engeguem perquè engeguen els clubs de lectura, que, com sabeu, és com la nostra aposta durant l'any, no? Aquest any tenim 5 clubs de lectura diferents, 2 de narrativa, un que passa els matins i un que passa les tardes, el de poesia, el d'assaig, i també n'hem fet un de literatura infantil i juvenil per adults, que això és una novetat que portem, que és bastant interessant. I l'altra novetat és que també obrim un espai fixe per aprendre a glosar, a fer glosa.
0: Ah, caram. I no sé si m'equivoco, ho tinc malament, que feu una lectura de narrativa als matins?
1: Un club de lectura de narrativa als matins, sí, sí. Passarà ara m'enganxes, em sembla que és el tercer dijous de mes, però ho podeu comprovar a les nostres xarxes, perquè ara estic així, no sé, sí, és els dijous, perquè els dimecres és narrativa de tardes, que és el que ja portàvem fent, i n'hem ficat un als matins perquè creiem que, bueno, que hi ha cert públic que li podria interessar, sí.
0: Molt bé, has comentat això, que les xarxes hi és tot. Dir-te que fa poc he descobert aquests vídeos que feu, que em pensava que era una cosa molt nova, però que veig que ja fa temps que ho feu. I l'enhorabona, perquè són molt frescos i molt divertits i més molt ben fets.
1: Gràcies. De fet, això no és tant cosa nostra, sinó hi ha un professional al darrere que s'hi dedica, que és el Noah Cuní, que és una persona que hem incorporat a l'equip, que sí, sembla, bueno, nosaltres això, no? Sempre reivindiquem aquest ofici de llibretera, el poder venir a la llibreria, recomanar, xerrar de llibres, no? Que això és el que ens agrada, però és veritat que hi ha tot una altra part que també passa per explicar què estàs fent, no? I el Noah és càmera, es dedica a això i ens dona bones indicacions. Mm-hmm. I sí, estem contentes de com s'està rebent això també, que també és important tenir, no? Ara mateix estem en aquest moment, doncs, que tenir presència a les xarxes és important i la veritat que ho fem com podem nosaltres. O sigui, mm-hmm. el professional és el que hi ha al darrere, sí. Mm-hmm.
0: Doncs això, enhorabona, que et posat també sobre el davant i també s'ha de fer amb gràcia, i en teniu. Per tant, que l'enhorabona. I res, bones vacances, ja us anirem seguint i ja us anirem molestant, perquè ens expliqueu què feu.
1: Clar, i tant. A partir del dia 8 podeu tornar a passar per la Lluerna. Tota la informació aquesta de clubs de lectura la tenim penjada a les xarxes, però també si passeu per la Lluerna tenim uns tríptics que els podeu agafar. I sí, clar, encantades d'explicar-vos sempre què fem, encantadíssimes de passar per aquí, ja ho saps. Mm-hmm.
0: Doncs que vagi molt bé, una abraçada.
1: Gràcies, Joan, que vagi bé.
0: I per acabar, us hem dit avui que a la Bama Shakes havia tret nou disc, que ho celebrem molt, l'hem escoltat sencer ja i n'hem escoltat una cançó, personalment, vull dir, aquí no, però vosaltres sí que n'heu escoltat una cançó fa una estona. I ara recuperem una cosa, una participació de la Brittany Howard, la cantant

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom, i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells, els torço els turmells, i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta, pego per lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta, i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes, Icar.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.